Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Contrabanda amb la meva panda, hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles, ei, ei, per la que et burles, ja. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes, ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs, hey.

escoltant Ni Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Contrabanda FM. I la ràdio que crema a les barricades, amor. I la...

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Pro Suroi, silenci. Al Suroi mata. Todos los seres vivos necesitan tres cosas para poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, lleoners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
0: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de

bona tarda. Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 l'FM d'Escarlata O'Hara.

0: I bueno, avui programa en directe però telemàtic, no estem als estudis de Contrabanda. Estem fent com una emulació dels antics estudis de Plaça Reial, aquí amb una temperatura de pràcticament 30 graus. Però, bueno, us hem preparat un especial pre-final de curs. Bona tarda, Àlex.
1: Hola. Molt bona tarda. Quins records, eh? Allà a l'estudi de Contrabanda amb el ventilador aquell suant. Bueno, estem millor aquí ara a l'Ateneu, sí, sens dubte.
0: I bé, avui hem preparat un especial doncs, revisant les novetats discogràfiques que han anat sonant durant la temporada. Com que n'hi havia moltes, ens han agradat. Realment aquest any ha sigut bastant productiu. Hem decidit com separar un dos capítols i avui ens centrarem més en les novetats a nivell estatal i hem deixat ja pel següent programa doncs, un repàs més de novetats a nivell internacional. I comencem ja perquè hi ha bastanta cosa per posar. Comencem amb un tema del darrer treball dels Oldians, un treball que va sortir a finals de setembre de l'any passat, principi de temporada. El treball aquest que van treure doncs, que versionant els seus propis temes però en català. I escoltarem una cançó d'aquest treball titulada El lluitador.

Continuem amb el repàs de les novetats estatals i també una que va sortir al setembre, ja és just començar la temporada, una de les bandes que més ens agraden aquí al programa, els Acats, van treure el tercer volum d'aquests EPs que treuen ell fent les seves versions especials, la Gogo volum 3, i bueno, posarem el tema que van llançar com single, el 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bé, seguim, i un dels discos que també més ens ha agradat és un disco que van treure la gent de Vista en Records a finals de novembre, de Amèrica Rude, es titula Tesca and the Abstract Truth, i és un homenatge al mític disc de saxofonista Oliver Nelson, de Blues and the Abstract Truth, i és una reversió d'aquest LP en versió Skyas. La veritat és que si us agrada aquest estil, l'Skyas i tal, aquest és un discàs. L'original ja és un molt bon disc, però bueno, aquest passat per el filtre de l'Sky jamaicà sona prou bé, i bueno, jo personalment és un disc que més he trillat aquesta temporada. Posarem el tema Stolen Moments,

De fons tenim els Smooth Beans avui, que és el següent disc que presentarem, doncs també una de les novetats que més ens han agradat d'aquesta temporada. El mes d'abril, amb la gent de Liquidator, van treure un LP titulat Sin Dudar. El primer amb la nova cantant, el Rudy King, bueno, va deixar la banda ja fa una bona temporada, i doncs, bueno, ja s'ha com estabilitzat aquesta nova incorporació, i la veritat que sona molt bé, bueno, segueixen l'estil de sempre, però és el que ens agrada. I anem a escoltar un tema d'aquest, Sin Dudar, el Alguien Cualquiera, doncs el tema que obre

Continuem amb el repàs de les novetats d'aquesta temporada a nivell estatal. I a l'abril, la Panxita Records va editar l'LP del Soul Adventures titulat Dab to Roots. I bueno, és una banda que potser s'escapa una mica del que normalment posem al programa, però és que aquesta banda ens agrada molt. I a més, bueno, venim de la Panxita, sempre té aquest toque de qualitat. Així que sí, ho destaquem com un dels treballs que més ens ha agradat aquesta temporada. Escoltarem el tema Blackout d'aquest nou LP del Soul Adventures.

de Calac Blue Beat de Mr. Freak Ska, un treball que va sortir a finals de maig, autoeditat, va fer un Verkami, com ja és habitual en ell, doncs per poder-lo finançar. I bueno,

seguim amb més novetats d'aquesta temporada. Aquest cas no és un LP, és un single. De fet, són diversos singles que han publicat aquest any amb la Panxita Records, la gent de Roof Bandits. Bueno, és una banda així novell que s'estrena ara. I posarem un dels singles que van publicar a finals d'abril, el titulat Camins, doncs d'aquesta banda, els Roof Bandits, que sembla prometedora.

Doncs seguim aquí amb les novetats, un altre single que ha publicat la Panxita Records aquesta temporada. El 8 de maig van publicar un single d'en Paranoia amb els Soul Adventurers, titulat La Verdad, que escoltarem a continuació. Peace.

I arribem al final del programa, posarem la darrera novetat, que és el, un tema del primer LP de Les Testarudes, l'Aimara, que bueno, va sortir publicat en, en xarxes i en plataformes ja fa uns mesos, però crec que en format físic està el caure, no sé si és aquesta setmana o la que ve. I bé, el primer LP, perquè ja havia entret aquest EP, i la veritat és que sona força bé. Les Testarudes, que ja van presentar aquest LP fa uns mesos aquí a Barcelona, i bueno, estan de gira aquest estiu per, bueno, per un munt d'ells, així que si teniu oportunitat, aneu al concert, perquè segur que passeu una bona estona.

I bé, hem seleccionat el tema Plou i Fesul d'aquest nou treball de les Testarudes, el Aymara. I amb aquest despedirem ja el programa I ens esperem fins d'aquí a 15 dies, que serà ja el darrer programa de la temporada. Bueno, esperem que us hagi agradat el programa I bona setmana. Salut.

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i imant, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibre.

0: Bien. Bueno, aquí estem, el màxim un clatallot. Trobareu a faltar avui la veu més important d'aquest programa, però no passa res. Ahir al vespre el van trucar, que avui li donaven la creu de Sant Nicolau, no sé què hòsties, al Saló del Còmic, perquè porta 40 anys cagant-se sobre de la cultura catalana i no pot estar al programa. O sigui que avui estaré jo sol, però estic molt ben acompanyat, amb gent de la terra ferma. Ells són de l'Urgell, no? Bellpuig està a l'Urgell.
1: Jo soc del Pla d'Urgell.
2: Pla d'Urgell,
0: sí. Pla d'Urgell o Urgell? Seria Mollerussa.
3: Urgellades.
1: Sí, això mateix. Sí. Mollerussa bancarrota, sí.
0: Bueno, tinc aquí els d'Arsenal. Bueno, bé, crideu. Bueno, això... Què, nois?
3: Bé, molt bé.
0: Bé, esteu bé?
2: Contents d'estar aquí.
0: Vosaltres portàveu des dels 90 tocant... Sí. Vau plegar?
3: Sí.
0: Quants anys vau plegar?
1: Molts.
3: No. Jo crec que vam plegar 20 i pico anys.
0: 20 i pico anys que no tocàveu, sí. I ara, que us han sortit canes als collons, exacte, torneu a tocar.
1: Ens va donar temps.
3: La crisi
0: de... Us va donar temps de pensar molt, de pensar molt, de tornar i tal. Pues sí. Em sembla de puta mare. Quina diferència veieu entre els... el que fotíeu en aquell moment, que havíem coincidit amb Budellà en algun concert, que jo recordava com més treixeros, i el que foteu ara, que ara la gent després els hi tocareu i d'això.
4: Bueno, hem après a tocar.
0: Heu après a tocar. Costa't aquí el micro, si no se't sentirà. Sí,
4: hem après a tocar una miqueta i és el que fem ara.
0: Sí, no? Però abans era com més... Sí.
3: Hòstia, jo és que crec que hem passat per totes les fases. Ja als 90 vam començar com, més o menys com el que fem ara. El que passa que després als anys 90 ja hi havia un bullici de música brutal.
0: Sí, ens arribaven coses i tothom
3: jo crec que ara ja és el local i hòstia, he escoltat l'últim de Rage Against the Machine, he escoltat l'últim de Deicide i la fusionar això, pues fèiem allò, no sé.
0: A més els que som de poble ho tenim molt això, no?
3: Sí, perquè, sí.
0: Llavors, aquí per exemple el grup sou 5 i segurament si li preguntem el grup preferit de cadascú, no coincideix una puta merda, amb el nostre grup passa el mateix, no? Que li agrada més el heavy, que li agrada més el hard,
3: pues
0: això és maco, tio. Això és una cosa cultural que els pobles tenim i que els de ciutat s'ajunten allà. No, és que ens tots ens ha d'agradar aquest rotllo, eh? No, els pobles és allò. T'agrada tocar? Sí. Doncs pues va, vinga, i el que surti, surt, no?
3: Sense perjudici.
1: I ara encara més, perquè ja som més grans, jo dic, vas...
0: Ara ja no incorporareu a ningú nou, no?
1: Clar, dius, i ara què?
0: No, que això fa molta gràcia, que sigueu els mateixos, no? Perquè sí, a vegades sempre pel camí, jo no dic que s'hagi de morir, però allò, la dona no el deixa sortir, el crio l'ha fitxat al Barça i l'ha d'anar portant treno, saps aquesta...
3: No hem tingut aquestes sorts, no?
4: Les obligacions. Sí.
0: Les obligacions aquestes que a vegades... Sí. Però també està guai perquè suposo que vosaltres el que us ha passat... És això, no?, que després de tants anys, no sé quin és el motiu que va fer que tornéssiu a recuperar el grup. Però és això? Heu perdut les obligacions?
4: La culpa de tot és
0: aquesta. La culpa és del Joanet. Explica, Joanet, home, per això t'he fotut un micro,
5: jo,
0: digues alguna
5: cosa. Jo sempre vaig demanar... Bueno, perquè es van separar d'una manera...
0: Tràgica?
5: Sí. No.
3: Abrupte, diem-ne.
1: No bonica.
5: Vam desaparèixer i dic, hòstia, pues almenys un concert de despedida ens beneixiríem, no?
0: Ja. Yeah. No, el que passa
5: que ens emporten, sí.
0: Sí. No, està guai que continuïn, ah, sí? I que no parin. Que els grups ho tenim, això. Arriba un moment, a certes edats, tal, que això, el que diem, no? Pues, bueno, ja portes... Tots els grups tenen caducitat, a no ser que visquis del grup. Si és, que sé, el Rolling Stones o qui sigui, que t'has d'aguantar, perquè sí, els grups és un grup d'amics, tal, i con un no sé què, sí. Tal. I quan comences ja a fotre masses canvis al grup... Que si plega el cantant, agafa un cantant. Que si plega el bateri...
3: Sí, justament era això.
0: Val més plegar. Sí. I fer una altra cosa i ja està, no?
3: Per l'essència.
4: Ja per l'essència, per tot.
3: De fet, una de les filosofies per tornar a ajuntar-nos és que o som tots o no som.
1: Sí.
3: I va donar la casualitat que els astres s'han ajuntat, han pogut reunir-nos tots de nou, la formació inicial, i o som tots o no som.
0: No, perquè... i em trec el barret amb aquestes coses. És com Cook Sparrer, per això adoro Cook Sparrer, no? Són uns tios, els mateixos 5 tios que fot 50 anys que van tocant, sí. I són els mateixos i...
3: T'agradi o no t'agradi, però...
0: T'agradi, no... Sí, el que facin, però vull dir que són aquells mateixos 5 tios, 5 col·legues que fot 50 anys que toquen, i continuen sent els mateixos, i suposo que...
3: És que l'esperit és aquest, tenen... L'esperit és aquest, és el de sentar-se i fer unes birres i tocar. que és el que feies fot 30 anys.
0: Sí, sí, sí, sí. No, és que ells encara ho fan. O sigui, ja a casa, crec que és el cantant, això m'ho ha explicat el David, del cantant de Cook Sparrer, són aquestes típiques cases angleses i al fons tenen com un... com si haguéssim com un garatge, com una espècie de garatge, i allà queden, i és com si haguéssim muntat un pub a casa d'ell, i allà van escoltar música, van aprendre a birra estal... I els nets, perquè tenen, alguns tenen nets i les filles i això, com que ja els hi mola un altre rotllo de música, no els deixen entrar. És el lloc
3: privat
0: per nosaltres, per escoltar aquí punk rock, i escoltar les nostres mogudes, fotre les nostres pintes, i em sembla una cosa genial, no? Que és una mica el que suposo feu vosaltres i fem nosaltres amb Fombi Pujol, quedar aquí els dijous on estem ara... fot unes birres, tocar quatre cançons i xerrar, és que si no, no ens veuríem.
3: Sí, sí.
0: També és una mica... no sé què, l'altre té no sé quantos, no?
3: Crec que és una mica aquesta la filosofia.
0: Aquesta, ah, exacte. No?
1: I llavors, part...
0: si a sobre et conviden a tocar por ahí, vas i
1: ja tal, és l'hòstia.
0: Pues, puta mare, no?
1: Però a part, nosaltres es van formar des de... estàvem junts des dels 15 o 16 anys i clar, tornar ara és...
3: Això com... que no lliga més, clar.
1: Clar, com tornar amb la família a tindre un fill a l'estany que torni, no sé, és molt...
2: És com tot l'amplex d'anar, no?
0: No, llavors, la,
2: quan, és com tornar a
0: aquests concerts que heu fet, suposo que també us trobeu gent que fotia mogollon d'anys que no veia o molt de temps, sí, que llavors te'l trobes un altre cop de públic.
3: De fet, el festival...
0: ell us veu canviats a vosaltres i vosaltres sí, el veieu canviat amb ell, no?
3: El festival que vam muntar per l'aniversari dels 35 anys, que tot va ser una miqueta la moguda aquesta, sí, feu un concert, primer feu un concert per celebrar els 35 anys i juntar-nos, i la cosa es va encigalar moltíssim. Doncs pues en aquest festival que vam fer al final, hi havia penya que els veies i dius, fa 30 anys que no t'havia vist, cabron.
2: Sí. I el bé que ens ho vam patar.
3: I va ser un motiu per juntar-nos.
1: Va arribar a patir perquè pensaven, no tindré veu per sortir a l'escenari, perquè trobaves gent i feies, què fai? No parlo amb ell per no quedar-me sense veu, perquè, hòstia, tio, no ens veiem des del làser i
0: sempre els veus més vells que tu, eh? A mi em passa, eh? Sí. Com fa gent que no fa sí, temps sí, que no la veig, sí, sempre penso...
2: Com has envellit, no?
0: Hòstia, que t'ha envellit pitjor que jo, el fill de puta. I potser ell deu pensar el mateix.
3: Som uns cabrons, sí. Uns cabrons. Eh?
6: Si només ho penses, no passa res. El problema és si ho dius, perquè al qui li dius
0: no,
6: ho pensa, però no diu.
5: A mi em va passar amb el baixista de Budellà, em dic, hòstia...
0: Serà cabron. Aviam, per què heu portat el camioner?
2: Sí.
0: Bueno, escoltem, aneu a tocar la primera cançó, no?
3: Vinga.
0: Quina és la primera que feu?
3: Benvinguts.
0: Que millor.
2: Que millor
3: que benvinguts. Ben trobats.
0: Pues va, vinga, va, a tocar-la.
1: Vinga, va.

0: Oh, yeah. Yeah!
1: Collons, que bona!
2: Que grans!
3: Aquesta està en el nou disco que heu gravat?
4: Sí, que es va presentar el dia 22 de maig. I que, com estem veient, dona molt bon resultat a les xarxes, on estan escoltant mogollons, i és bastant important.
3: I bueno, jo espero que tenir ja el vinil a la mà.
4: Sí, ja està planxat, sí.
3: Està planxat.
4: Com si te'n recordes que vam estar parlant aquell dia esmorzant.
3: Sí.
4: Sí, la cosa ja està en marxa.
3: La cosa està en marxa. Doncs pues bueno, ja ho sabeu.
4: En breu.
3: En breu el podreu adquirir, ja el podeu escoltar a l'Spotify, al Bandcamp, teniu Bandcamp també.
4: Spotify, Bandcamp, OneFriend,
3: Nightmare, aquestes coses que la gent...
4: Handem Now, Brian Kind i Brian Dennis.
1: Un detall és que, bueno, hem modificat una mica el nom del grup, no? Perquè el grup es deia Arsenal, perquè es va formar llavors de la Guerra del Golf i suposo que vam llegir en algun diari la paraula Arsenal amb alguna notícia de la guerra i vam dir, mira, això és un nom que mola per un grup. I, però clar, ens hem donat compte que Arsenal ja començant pel grup de futbol i hi ha mil grups que es diuen Arsenal a tot el món.
5: No hem pogut competir amb el de futbol perquè no hem pogut
3: han jugat la final de Champions,
5: sí.
3: I això no desvelarem el resultat.
4: No desvelarem el resultat. Ja el vau veure.
3: No sé si va guanyar el PSG o l'Arsenal, però a mi em cau bé l'Arsenal. És un dels equips de Londres que em cau bé, perquè sóc molt fan del Nick Hornby, un escriptor que té un llibre, que si no l'heu llegit es diu Fuera de Juego, que ell és seguidor de l'Arsenal i parla una mica de la seva història des de que era petit, que no li agradava el futbol, i un dia el seu pare, que estaven separats, va dir, el típic pare que l'agafa un dissabte que et toquen el nano i no saps on portar-lo, diu, va, el portaré a futbol, i el va portar al camp de l'Arsenal. El xaval va quedar flipat que llavors a partir d'aquí tota la seva vida gira entorn de l'Arsenal, no?
6: Hooligan, no?
3: Pues
5: jo és casualitat de la vida, que part del camp del Castellnou, que és on he jugat mitja vida, l'únic camp de futbol que he anat en ma puta vida és el de l'Arsenal.
3: Sí? Però el vell o el nou?
5: Bueno, vaig anar fa 10 anys, no sé si el vell o el nou.
3: Sembla que hi ha el nou. Era
5: molt guapo.
3: Perquè... És que en el llibre aquest, i també hi ha una pel·li que es diu Fuera de Juego, el tio, el xaval aquest, al final acaba sent professor de literatura i el tio fa tot el possible per anar a viure al costat del camp, com si aquí t'anessis a viure a les cols. I el tio, a més, hi ha un pub que es diu The Gunner, jo hi he estat, i que hi ha tot de coses de l'Arsenal i tot això, i en la pel·li es veu, en aquell carrer hi ha com unes cases i el tio fa tot el possible per anar a viure allà. I fa molta gràcia perquè el tio, tal com ho explica, perquè el tio, com va buscar la casa, el tio que li vol vendre la casa, el tio li pregunta amb conya, però aquí es fa molt fulló? No, aquí els tens de partit una mica, però és tot molt tranquil i tal. I l'altre diu, bueno, però clar, l'altre hi va expressament per això, no? Perquè vull estar allà al supermeo. Jo, no?
1: Bueno, total, que això, que m'ha afegit un 35 al nom d'Arsenal.
3: Ah, Arsenal 35.
1: Per tant, qui ens busqui a Spotify ha de buscar Arsenal 35, tot junt. Arsenal 35.
4: Com a 4.
5: Que ja són 36, igual, no?
3: Però 35 és el que eren.
1: És els anys que fa que ens vam fundar, diguéssim.
3: Ah, vale.
4: L'any passat.
6: Ara són 36.
5: Ara són 36.
3: Però bueno, cada any hem canviat. Cada any hem de canviar.
5: Heu buscat 36 perquè continuï.
4: Ara, com que no ha passat el 2026, és 35,5.
5: Però bueno...
3: No, bueno, està bé. Sí. És una manera de diferenciar-los. Però ho heu mirat, allò? Hi ha molts grups que es diuen Arsenal.
1: Molt, sí.
5: Sí, hi ha el 34, el 33, el 30...
1: De tots els estils.
6: I a part de tots els pals, sí. N'hi ha d'estar de reggaeton, d'Arsenal.
3: Sí?
1: Hi ha molts.
3: Per cert, mira, ara que tinc aquest aquí, és que m'ha fet molta gràcia. És un acompanyant
5: d'ells. Aquest és el Bolita.
3: El Heavy, que a darrere, a la samarreta que portes, no conec el grup. Però a darrere portes Fast Forward to Rock and Roll i amb Againsters, el primer single, hi ha una cançó que es diu Fast Forward to Breakfast.
4: Olé.
3: I de què són aquest grup que portes? Com es diu? És que posa...
7: De Carburetors.
3: Carburetors, què?
7: Són noruecs d'Oslo.
3: Sí, ja ho veig que posa.
7: Rock and Roll.
3: Rock and Roll. Però que... rotllo Helicopters i rotllo així.
7: Sí.
4: Garage.
7: Sí. Lo curiós d'aquesta banda...
3: Costa't una mica el micro, però no saps sentir res, ja t'ho he dit que et faria parlar.
7: Lo curiós d'aquesta banda és que venen de grup de metal extrem.
3: Vale. D'aquests que cremaven esglésies?
4: Burzum, burzum.
3: Aquestes de fusta que cremen. A Lleida hi ha esglésies de fusta, no?
4: No, ja no. Ja no hi són. Ja no hi són.
3: Totes cremades.
4: Sí, totes cremades.
5: ara són de Machimbrat.
7: Això que he dit que no volia parlar.
4: Eh? Inífugues, són inífugues ara.
3: Ja t'he dit que et faria parlar. Qui parla tothom? Com aquí el Genís, que el tenim aquí a darrere. Per cert, crec, ara aquí, si no em falla la memòria, que sou el tercer grup de la Terra Ferma que ve el programa. No són molts, els primers van ser...
0: Els pioners
3: Fox System, Memento Mori... I vosaltres
5: bueno,
3: sou els tercers.
5: Medalla de bronze.
3: Esteu al podi. Vam començar amb els jovenets,
4: bé.
3: Llavors els de mitjana edat, i llavors ja amb els veterans.
4: Però no. Memento s'ha de llegir, sembla, eh?
6: Els pròxims ja tindran 90 anys.
3: Bateria és més jove.
4: Bateria és més jove, sí. Baixa la mida.
5: Els pròxims que vinguen no tenen medalla.
3: No, no, perquè està guai, no? Vull dir que allà, no sé què, tal, doncs, bueno, mola que vingui gent d'això, de comarques, sí, sí, sí.
5: A Lleida fem coses, eh?
3: Sí, no, ja ho sé. Passa que queda campixa, eh? Per mi, clar.
5: Existim.
3: Ja ho sé, i m'encanta, eh? I anar a menjar cargols i tal. Mira, els Memento em van... Hosti, no me'n recordo mai. Em van recomanar un lloc per anar a menjar cargols?
0: Els Trulls.
3: Hòstia. Que ara no hi ha anat.
0: El coli sempre va allí.
3: Sempre van allà, i, perquè és un lloc com una mica petit, no? Que està... Ja és genari.
5: Pues és una casa, cosa que tinc pendent. Al casa nostra, també, fan bé.
7: Situat en el coli.
5: Piti.
3: Casa nostra.
6: Sí, això és a Torres Pare.
3: Casa nostra.
5: A Fondarella. El Piti, un col·lega.
3: Però queda...
5: A l'autovia, és fàcil de trobar.
0: Queda a prop, sí.
5: Fondarella, l'autovia és...
1: al costat de Mollerussa.
3: Vale, com trucas palados,
4: ja que baixis truca, fotem una ruta gastronòmica de 3 dies.
3: No, perquè com que el meu fill viu a Madrid, de tant en tant hi vaig, vale. I llavors a la tornada.
5: Sí, pues
3: surto al matí a l'hora de dinar, em paro per allà a les terres vostres i
4: vale. Pues fot un toque.
3: Pues mira, aquest me l'apunto. Bueno, anem a escoltar una altra cançó, no?
4: Vinga, va.
3: Bueno, per cert, no hem explicat la cançó Benvingut de què collons parla.
1: Bueno, aquí hauríem d'introduir un col·laborador, un amic i col·laborador que tenim, que és l'Albert Jounou,
6: sí.
1: Que és un noi de Bellpuig, doncs que bueno, és una persona que és un artista, fa dibuixa, fa lletres, fa acudits, una persona doncs, amb molta vida interior, no?
3: Un palai és d'allà del vostre poble.
1: És un gran fan del Roger
3: Pelaez.
1: Sí. Sí. I bueno, ell té unes llibretes...
3: Pues bueno, a lo millor està allà mentre li donen la creu de Sant Jordi avui allà.
1: Igual, sí, perquè ahir li vaig dir...
3: El Salvador Illa, digue, a lo millor li dona avui la creu de Sant Jordi.
6: Quina foto. La penjareu aquí, la foto, no?
1: Això és incompatible.
3: Allà amb el Sant Cristo.
5: Està a Califòrnia.
3: Fa com 10 dies que hi ha un Sant Cristo aquí a l'estudi.
5: Sí,
3: i
5: no sé
6: com Satanàs.
3: No sé com he vingut.
6: Satanàs està arribant.
3: Aquest Sant Cristo d'on t'ha sortit?
6: Satanàs està arribant.
3: I el va portar el Roger Esbé, un dia d'assaig, el va portar, sí. No sé per què, que se'l
5: devia trobar... Deu ser el que falta a l'església.
3: A la basura i va dir, aquí, no sé què fot el Sant Cristo aquí, però bueno. És el que deia el Joan, recorda les habitacions dels pares.
5: Sí.
4: Motive, motive.
5: Inri.
1: Si el poses al revés, queda bé.
3: Queda bé, sí.
1: Pues...
3: No, perquè jo sempre tenia allò que anaves a l'habitació dels pares quan no hi eren amb alguna novieta i estaves allà empenyant i penses, aviam si em caurà el Sant Cristo gros al cap.
4: Que mirava, que a sobre et mirava, perquè sempre mirava avall. Tu aixecaves el cap i el veies allà. Canvies de postura.
6: A vegades rigui. Un boyer, no?
5: A vegades rigui. Que poc ni sap.
3: No sé vosaltres, però jo, que sóc aquí també de poble i tal, hòstia, jo, quan era petit, fins que no vaig tenir 14 o 15 anys, hòstia, jo amb mossèn Jordi, els capellans del poble... I, o sigui, fotia por, tio. Sí.
5: Amb aquelles sotanes que portaven, que tenien més forats que...
3: Tio, jo el veia pel carrer de baix i, hòstia, fotia mitja volta per no trobar-me'l, perquè...
6: Ben fet, de ben, alta, i ben fet què feies?
5: Però... Eren terribles.
3: Sí. Ara fa dies que no vinc de mitja.
5: I per por ara, que jo era... A la meva colla érem 9 nenes i jo sol.
3: Ui,
5: jo
3: estava fan de
5: portava de colla. Que follà. I es portava
6: Sant
5: de Cristo, colònies, el cabron.
6: El Sant Cristo de la creu una bevotja.
5: I ara saps?
3: Ja.
5: Vas lligant.
3: Vas lligant cap.
0: Abans el capellà te deia guapo i, tu, i ara sí. Penses, la mare que et va parir, que jo no sé per què et deies guapo allà.
5: El padre Black and Decker.
1: Doncs bé, benvinguts, és una cançó que...
3: Ell té tan formal, eh?
6: Sí.
3: Allà anem a escoltar el discurs institucional.
1: Me vaig comprometre amb l'Albert.
4: Estarem mitja hora parlant d'un altre tema i ara introduirà... Estàvem parlant de lo de benvinguts.
1: Me vaig comprometre amb l'Albert d'explicar el seu punt de vista de la cançó com a autor.
5: Però només d'aquesta, no?
1: Bueno, n'hem cantat...
4: Si porta tres fulls, agafa els fulls i tira'ls, tio. Tira els putos fulls allà avall.
5: A mi me'ls van treure, els fulls.
4: No, mare,
3: ah, ell va fer la lletra.
1: Ell va fer la lletra, sí.
3: I llavors t'ha explicat...
1: O sigui, de les 10 cançons que hi ha al disc, hi ha vàries que la lletra és de l'Albert Junó. Altres són doncs, de l'Efraín i del Francesc. I llavors, aquesta, la Benvinguts, aquesta la va fer l'Albert, no? I és una sàtira de la societat, que, bueno, la crítica a la societat és una cosa bastant, bastant habitual al punk, no? O sigui, no? Jo no sé quin va ser el primer grup que va dir puta societat.
5: Bueno,
1: tu ho saps? Però és una paraula que se sent molt als grups de punk, puta societat.
5: Distorsió o un d'aquests.
1: Doncs, bueno, aquesta és la nostra versió de la crítica a la societat, no? Actual,
0: la musiqueta que som com a, anem com sempre com a corders, arreu molt de...
3: Sí.
0: Et diuen una cosa i tots allí com a corders, no?
6: Sí. Només que si no ho fas, et fiquen una multa.
3: Les mateixes notícies o tal t'obliguen a opinar i a pensar sobre certs temes que en el seu moment decideixen posar-los sobre la taula.
6: Manipulen.
3: El que no decideixen posar sobre la taula és com si no existís.
0: Correcte.
3: Ara què? Bueno, per dir alguna cosa, no? Que les vagues dels mestres, vale? No sé què... Ara parlem de les vagues del mestre, que està molt bé, que em sembla de puta mare, que reivindiquin i tot això. Però d'aquí una setmana decidiran qui sigui, els que estan allà dalt, posar sobre la taula...
5: L'antivirus.
6: Ho manipulen tot, tema, no? Sí, sí.
3: I van canviant de tema i estem allà tot, no sé què, però al final no acaba passant res, no? Sí.
6: Hi ha d'haver cinc en una taula decidint a veure que, de què parla, de què, sí, quin, sí, quina sí. No sé si hi ha filtre, quina guerra muntem, quina història muntem.
3: Jo, el meu fill és periodista i treballa al País, a Madrid, i s'hi troben mogudes d'aquestes, els mateixos treballadors, hi ha un consell de direcció que certes coses que tu has fet o has escrit te les acaben petant.
4: Olé.
3: O te les acaben... I això al País, imagina't, altres
4: diaris. Sí, sí.
3: Més conservadors. Te les acaben retallant, t'acaben dient no, això ara no toca, no sé què, tal. Ja, o sigui, està tot controlat, no?
6: Però el que és terrible és que aquestes coses sabem que passen i ho acabem normalitzant.
3: Sí.
6: No els deixen d'això, però...
5: Bueno, al final tot està controlat.
4: La societat idiota.
5: Ha anat amb les lletres fins que no les han revisat i revisat Spotify o qui sigo, no ha donat l'okay. Perquè ja. Si arribem a dir alguna animalada, segur que hagués dit, eh?
3: No, això... hi ha discos que van sortir els anys 80 i 90 que avui en dia és discos de...
4: Però tu pots entrar a Instagram... i mira, o alguna red social i veure com executen una persona en viu.
3: Sí,
4: això és com a surrealista. Vigila amb el que tu penges de lletra a Spotify, perquè t'ho acabaran tallant, però puc gravar un tio que es tira d'un rascacels a terra i explode com una nau i no passa res,
3: no passa res.
6: O ara vols fer una pel·lícula com la del Pajares i les de Soyo directe, ja.
5: Això només se li permet al Torrente, ja.
6: Bueno, és veritat,
3: a més, el del Torrente, que suposo que el tio ha arribat a un punt, des del meu punt de vista, el rotllo Torrente, que ell ho fa com a crítica per enfotre-se'n, però hi ha tants torrentians que allò s'ho agafen com el peu de la lletra.
5: Quantes crítiques va tindre l'endemà de l'estrena?
3: Sí, sí.
5: Vull dir, la gent se li va fotre que sí, però sí, jo me n'estic. I això a Anglaterra ho troben normal, però aquí, aquí no ho troben normal. Al final és una...
3: No, però ara que dius Anglaterra, els Monty Python mateix, no? La vida de Brian, aquestes pel·lis, avui en dia hi hauria un fullon si aquestes pel·lis...
6: Bueno, eren els Torrentes de...
4: Bueno, és diferent, tio. Humor intel·ligent, tio. El Torrente intel·ligent.
6: Bueno, però ells tenien un humor anglès que se
5: n'en foteien dels
6: inglesos.
5: Però el Santiago Segura...
6: A tope.
5: No és tonto.
3: No!
4: Però ja.
5: Perquè sap el que es fa el cabron.
4: No sé.
3: Està clar. Bueno... Havies de dir alguna cosa més del teu...
1: Sí, tinc moltes notes, però val més que ho deixem aquí.
3: No, no.
4: Bravo, Jordi!
3: Mira, Jordi, digue-ho.
1: No vull que em linxin. Una cosa que em sembla curiosa d'aquesta cançó és que al final nosaltres ens reconeixem...
5: que som uns
1: idiotes. Ho acceptem i ens reconeixem dins d'aquesta voràgine d'idiotesa de la societat.
3: Bueno, és que ho fem tots, no?
1: Sí, és dir, nosaltres ens reconeixem que estem dintre d'això, no? O sigui, és molt difícil realment
3: no caure en
1: la idiotesa de la societat.
3: Ni caure en contradiccions, tots caiem en contradiccions, no?
6: Hauries de viure aïllat amb... No? Amb una muntanya...
5: Un ramat de corders, que si hi ha un corder que es desvia, hi ha algú que et fica postes.
3: Sí, exacte.
5: I per collons has d'anar... perquè no tens
3: Autopestep, no, el disco de Maestro.
5: No, no tens sortida.
3: Sí, però ho dius, però sempre tens incoherències en tot. Tothom sí. Tenim incoherències. Tothom, si, si ja ens posem a pensar, tothom tenim amics fatxes o amics que tenen, tenen pensaments allò, però com que és d'aquí del poble, mires el subnormalet i no li farem res. O a la feina mateix sents comentaris de penya que diu la mare que et va parir, fill de puta, no? Vull dir, tots no coneixem, i no anem allà i li fotem dos cops de punys per...
6: Bueno, i el mateix pensen els altres en altres, que dius...
3: Sí, no, no, està clar, està clar.
6: I l'altre deu dir, joder, aquest tio...
5: Continuen dient això, que saben que... A mi ho diuen, continues pensant i escoltant aquests grups, que... T'has fet alguna cosa, tu? No ho sé.
3: I tu què escoltes? Bruce Springsteen i vas
5: no, has d'escoltar el que et fiquen de moda, doncs pues sí.
4: Però és que ja la pròpia pregunta em sembla absurda. És a dir, continues escoltant sí. això? Però la pregunta és per què tu ho vas deixar d'escoltar?
3: Sí, exacte, no?
4: O sigui, saps? O sigui, sí, sí. A mi m'agradava. Jo escoltava coses perquè m'agradaven, no escoltava sí, coses perquè estaven de moda. Yeah. Potser és aquest el problema, perquè tu escoltaves.
6: Ja, hi havia una...
3: Escolta't aquí, escolta't aquí, ostres.
4: Jo abans era heavy.
7: El típic que et diuen, jo abans era heavy.
3: Què vol dir abans?
4: Abans de què? De Franco?
7: No, però ho ets o no ho ets?
3: No, t'agrada o no t'agrada, no?
6: Que la música no envelleix, no? Envelleixen les persones.
3: No, però ja no és envellir, hòstia. Si tu, per exemple, no, el que dius tu, aquest amic teu o aquest conegut teu que diu abans era heavy,
7: no, no, però
3: què vols dir? Que els discos dels grups de heavy d'ara en dia no, no, molen, no, molen, no molen, molen igual, no?
6: Era un home i era espoli, no?
7: O t'agrada o no t'agrada? Sí, sí, sí.
4: És el que deia abans. Igual la pregunta aquesta no té sentit.
5: Perquè aquests amics que et diuen això han escoltat reggaeton, han escoltat el Rick Astley.
6: Bona aquesta.
5: Vull dir, han anat canviant.
3: No, però suposo que aquesta penya el que també busca és arriba un moment que necessiten parella, no sé què, i que acaben anant a la discoteca, que hi ha tal, no sé què, i llavors pues, s'acaben allà fent el matxembrat aquest que dius bueno, sí, jo abans era heavy i ara
5: no tinc adaptació,
3: ja no,

0: Una cosa és que diguis, hòstia, és que mira, tinc reuma, em fa mal no sé què.
1: Això també ho tinc, eh?
0: I no vaig als concerts. O, mira, és que ara treballo 14 hores al dia i no tinc temps de descobrir els grups nous. I encara vaig tirant del disco aquell de CDC, If You Want Blue, el directe de CDC, que me'l vaig comprar quan tenia 16 anys.
1: No, però continuo igual. I també escolta música nova, si no renoves...
2: Un s'ha d'actuar.
1: Les velles glòries algun dia s'acabaran.
0: Jo el que sí que haig de dir és que des de fa uns anys, des que existeix internet i tot això, que vaig molt atabalat. Abans, sí, abans anava a comprar discos i m'escoltava aquells discos i els canviàvem i els gravàvem amb els col·legues i aquells discos quasi bé me'ls aprenia de memòria. I avui en dia, escolta això, m'arriba tanta informació que m'atabalo i tot, no tinc temps d'assumir tots els grups que tinc accés a través del que parlàvem abans, amb tu parlàvem de Spotify i tot això, no? Que allà ho tens tot, no? Llavors, escolta aquest grup i diuen, si vols escoltar aquest grup també mola. Ah, vale. Vas allà, llavors...
3: Estàs tan dispers. L'excés d'informació fa que deixis passar a vegades grans joies per culpa de que hi ha masses coses a escoltar.
0: Massa cosa. Matabala.
2: No tenim prou megas per assumir.
0: Ni prou temps. Bueno, anem a tocar la segona cançó. Estem aquí xerrant.
4: No toquem cap més.
0: Estan tocant els ous en lloc de...
3: Naufrag.
0: Vinga, anem a escoltar-la, llavors
5: anem a buscar la barca.
3: Comença, Miqui.

0: La lletra parla d'una vivència personal, que va ser una separació que vaig tindre amb la meva exparella, i bueno, està basada en aquest tema, una miqueta enfocada, no?, als principis de la separació.
1: Amb crios pel mig?
0: Amb crios pel mig, tinc dos nens molt bonics, sí. I bueno, i amb un estat així una miqueta tocant terra, tocant fons, doncs...
2: Teníem la pala per no arroplegar.
3: I a més, és una cançó que quan me la va passar, li vaig dir, hòstia, Efra, tio, perquè jo també l'he viscut, quasi bé, paral·lel amb ell.
2: És lo normal.
3: És lo mateix, no?
4: Bueno, crec que ho ha viscut quasi tothom, no?
3: Sí.
2: Només que tothom que s'hagi separat l'escolti una vegada i ja triomfa.
5: Ja, se sent identificat amb el que estàs parlant.
4: També agafar... No ha d'estar deslligat els sentiments de les persones amb el punk rock o la música més
5: callera.
4: Crec que, hòstia, és algo...
5: No per dir, me cago en tu puta madre i la iglesia. Vull dir que a vegades la gent ens afecta...
4: De fet, la música és això,
5: moltes,
4: no?
5: Moltes més altres coses amb les quals ens trobem tots quotidianament, no?
3: O també plorem i...
5: Exacte.
3: I tenim sentiments i...
6: La música expressa sentiments.
3: Perquè no es pensen, punt, que cago en d'aquí, soc més dur que l'hòstia.
5: Sí, per això llavors el garrulisme aquest que insuflen des dels mitjans oficials de... El punk
2: són perillosos,
3: plorem, ens enamorem i fem moltes coses.
5: Fem la nostra vida i després en parlarem. El dilluns hem d'anar a pencar perquè hem de menjar.
0: Bueno, una miqueta d'això.
5: I jo Naufra, què ve a dir? Que trobes sol allà amb una...
4: Tot plou, hòstia.
3: No, més que trobes sol...
2: Estàs preguntant massa, eh?
5: Bueno, home, jo sóc el presentador.
2: Apreta.
0: Cada un pot interpretar com cregui. Al final, Naufra ho pots interpretar de moltes maneres, no? Pues, jo que sé, ha pres a navegar o dins d'un mar de taulons.
3: Bueno, sí.
0: És com pot treure les conclusions. Això ja m'ho deixo a títol personal,
5: vale.
0: Cadascú que...
5: O sigui, totes les que tocareu avui, que heu tocat i que tocareu avui, estan en el disc nou,
0: sí,
5: eh?
0: Totes, sí.
5: Aquesta lletra... El que ha de fer la gent és mirar, llegir les lletres, escoltar...
4: Sí, crec que sí.
2: Però és una lletra també bastant ambigua, perquè també... O sigui, pots donar-li uns altres...
3: Bueno, però porta la història perquè tu passes, però de la manera que surts de la història, perquè hi ha un tros... que t'ho diu, o sigui, jo vaig passar malament, però la segona fase de la lletra et diu, jo he sortit sí, fort, he sortit
0: que
3: valent,
0: les fletxes de llum que sí. Flueixen dins l'habitació,
3: clar, doncs perquè hi ha un dia que s'encén una llum
5: que hi ha un moment que
0: ja veus al final,
5: la cosa es pot superar o acaba superant,
3: sí, perquè tu quan els que ho han viscut i han passat per aquí, quan tu passes el primer procés dius, jo no sortiré d'aquí, jo he estat tota la vida amb aquesta persona i no en sortiré,
5: com enfonsat, no?
3: Sí, i ve algú i et diu, arribarà un dia que veuràs que te s'obrirà una porta, una finestra, el que sigui, i aquesta cançó pot ser una mica d'així. Que tothom, i per la gent que estigui al primer procés, que és molt fotut, que arriba un moment que s'obre una finestra i l'has de buscar, clar, perquè has de ser tu també que l'has d'anar a buscar, aquella finestra.
5: Una mica pels barcelonistes seria Hansi Flick, no?
2: Sí.
5: Va marxar Messi, va marxar Messi pensant, amb això no ho aixecarem ja mai més.
2: Aquí està l'ambigüe.
5: Arriba Hansi,
2: I Déu-n'hi-do, que el Florent...
5: Hem de salvar la vida i...
2: Però aquí està l'ambigüetat, no? Que no pot ser per això, sinó per un que surt...
4: La depressió.
2: D'un tema de droga...
5: Ah, sí, una malaltia...
3: Sí, no cal donar. No, això
2: una mala època...
3: és per una relació, però...
5: Que estàs a l'atur, jo conec gent,
3: sí.
5: Això, no? De gent, per exemple, ja amb 50 i pico tacos o així, que es queda a l'atur i que li és quasi bé impossible trobar feina i tal... Explica, collons, tens un micro aquí. Pensa que aquest programa ho sent dins Catalunya.
7: A l'atur, que el curro està bastant xoc.
3: Al final, l'únic que no té solució en aquesta vida és la mort.
5: Sí, exacte.
3: El de més?
0: I per sobre la palmem, tio.
3: Bueno, però solució no n'hi ha.
2: No hi cabria.
0: Malament.
5: No, però que està guai que en cada moment de la teva vida, no? Que,
0: sí, sí.
5: Clar, els xavals que... Un xaval que ens puguis... Mira, el Genís, que és jove. Vull dir...
2: Està molt callat, el Genís, aquí, eh?
5: No, està callat, el puta.
0: Perquè... Jo no
5: t'observo,
0: avui.
5: No! Que no et fem bullying. No, però vull dir que hi han coses que a mesura que vas avançant l'edat cada cop et vas trobant amb mogudes, amb problemes en funció de l'edat, sí. I coses que quan tens 20 anys o 25 o 30 sí. No hi penses, quan en tens 50 dius, ma mare que em va parir, quan en tens 60 com jo, que ja et fa mal la cadera, que no sé què, que tal,
4: sí, però,
5: que troben colesterol, que troben sucre, dius, clar. Me cago en Déu, què he fet jo en aquesta vida? Perquè em passa això, bueno, què has fet? Has fet el gilipolles, bueno, has viscut com un campió.
4: Te l'has jugat, sí, sí, sí. Sí. Però jo crec que l'edat té curteix, i al final les hòsties que els 40 et semblaven una puta mole, ara et semblen més...
5: I tampoc no és d'una qüestió de donar lliçons a ningú.
4: No, no, no, no, no, no.
5: Ja s'ho anirà trobant, i cada persona és un món, i cada vida és un...
2: Però es tracta de que si algú passa un mal moment pot escoltar la cançó i donar-li...
5: I pot ajudar...
2: Una mica de...
5: Una mica d'ànim.
3: És això, la música... Hòstia, ahir escoltava una cançó dels Groc i Rude que parlava d'això, de que la vida... Que surten molt preparats i tot que algú, però que el que t'ensenya són les hòsties que et dona la vida. No sé ni quina és, però bueno...
2: És el que parlàvem, no? Que trobes un curro i els teus pròxims 20 anys és per adaptar-te, no per fer la feina, sinó per adaptar-te a les noves històries, no?
5: Bueno, em voleu tocar un altre o què?
0: No,
5: sí, home, sí, va, anem a fer una altra cançó del disco.
4: Vinga, va.
5: Quina voleu fer ara?
4: No sé.
2: Quina venir?
3: Llarg.
5: Va.
6: Ràpida. No tinc la llista.
4: Dilluns es veixi, vinga, va.
6: No.
3: La pira.
5: La pira. Anem a l'escoltar i llavors parlem de la pira, vale?
4: Va.
5: Treu els fulls. La tens apuntada, la pira? Sí? Vinga.
6: Sí.
5: La pira.
3: És que som de ciències, són de lletres.
8: Era l'emèrit.

0: Sí, era la pila, era la pila.
1: La crema
0: autor.
2: Bueno, què dieu aquí a la pila? Què ens expliqueu?
3: Aquí foc a la barraca, aquí.
0: Jo crec que és una mica una crítica a la corona, als establishments bormons, a tot el que presenta els de dalt que cap a baix.
2: El fill de putisme.
3: A totes les corones, a totes, eh? En general, a totes.
4: El lo siento no se volverá a repetir.
0: Sí.
2: Bueno, és que és això, eh? Aquests fills de puta poden fer el que els doni la gana. És... Bueno, això és molt cristià, eh? No, això? Diu, tu ets un fill de puta,
3: estàs,
2: però llavors dius, bueno, hòstia, em sap greu.
3: Confesses, sí.
2: Mira, Déu t'ha perdonat.
0: Sí.
2: No? Bueno, és una mica el concepte aquest, no?
1: No oblidis un club que és rei per la gràcia de Dios.
2: Sí, per la gràcia de Jesús, sí.
0: Sí, sí, clar, i és com molt curiós, no?, tota aquesta palafernària de que... El mateix que dèiem abans, no? O sigui, ho dones com a... que ja ha de ser així.
4: Bueno, perquè això
3: bueno,
4: tenen,
3: perquè ho hem, ho hem normalitzat. Sí, ho hem fotut tant en pala durant tota la vida que...
2: Sí, hem normalitzat tantes coses ja que...
4: Però ja ho tenen assumit, que els reis... Que, perquè jo el dia de Sant Jordi que vaig obrir el llibre aquest d'això i el primer que vaig llegir feia... Porque los reyes sabemos que podemos hacer lo que nos salga de los cojones, cosa que los políticos no pueden... Hòstia, dic, pues és molt fort.
2: Això ho diu el Juan Carlos en
4: el llibre,
2: llibre
4: aquell que...
2: que va treure aquest...
4: Sí, sí. No. Pues jo vaig obrir i dic, hòstia puta, tio. No, perquè el tenen assumit, que diu... Cosa que los políticos... No, imagina't, que els polítics no poden fer.
2: No,
4: els
2: clar,
4: polítics ja fan el que els surt
2: dels collons, és, però bueno, com a mínim...
4: Dels sants collons?
2: O sigui, en teoria els polítics arriba un moment, encara que sigui cada 4 anys, que si li va malament...
4: Sí, però ells saben que estaran de per vida.
2: Ah, no, ja, sí, llavors els enxufarà tots els puestos. Sí.
4: Jo, pues, puc fer i tinc per fer el que em rota, perquè sóc el rei d'Espanya, d'Anglaterra...
0: Que continuen amb les lleis medievals, encara sí, modificades i mascarades, però les lleis continuen sent les mateixes. De fet, fa poc va sortir el rei d'Anglaterra assentat amb la seva dona allà vestits, tu te miraves aquella imatge i semblava tret d'una pel·lícula medieval de Braveheart, saps? O sigui, amb la mateixa túnica, mateixes plumes, i dius, aquesta penya, tio, que això ho han tret del baúl de los recuerdos, saps? Vull dir que és un concepte...
1: Sí, el mateix traje.
0: Probablement sigui el mateix traje del seu besavis.
4: O del Felipe IV o V, però són reis.
0: Bueno,
4: són reis. Ells
2: teniu
4: són...
2: concerts a la vista?
5: Tenim un cada mes.
2: Bueno, expliqueu a on, tal.
0: Un cada mes.
2: Déu, ja,
0: tenim,
2: va,
0: mira, el pròxim concert que tenim, ara estem al maig, juny.
1: Aquí a prop, no?
5: Juny, al Pandèmia.
0: Estem al juny, ja, no?
2: Al juny, al Pandèmia. On es fa? Explica-li a la gent.
0: El 27 de juny.
5: De juny.
1: A Palau Tordera.
4: No fotis.
1: Sí.
4: Palau Tordera.
0: A Palau Tordera, si no recordo
2: aquí, aquí al costat, aquí més
0: amunt, amb Subterrània, amb Subterrània, Crida Salvatge, Ratpenat i Soterrats, o Socarrats, perdó, i crec que me'n deixo...
2: Socarrats,
0: sí, i me deixo alguna banda i em sap greu deixar-me... No em deixo cap banda, crec que sí, eh?
1: Arsenal.
0: I Arsenal, exacte. Arsenal 35! Bon de dia, si no el Jordi se'n fa.
4: Sí, se'n fotran els Arsenal, que quasi te'ls dissabes.
2: I el juliol que teniu?
0: El juliol tenim un festival que es fa, bueno, un bolo que tenim a Mollerussa, que organitza la gent de Punkistrol i els del Metal Fest.
2: Hi ha més grups, també?
0: Hi ha més bandes, hi ha dos bandes més, que crec que encara no podem dir.
2: Bueno.
0: I després, a l'agost, crec que fem un parón.
5: No,
0: tenim una festa.
5: Tenim la festa dels xèrifs.
0: Tenim una festa privada.
3: El
2: xèrif ets tu.
0: Són una colla de moteros tipus Dark Angel.
4: Que ja vam estar.
3: Són tots traficants de cocaïna.
4: Jo sí, jo tinc dos motos.
2: Escolta, que és una festa motora d'aquestes de...
4: Que van passar aquí.
2: Cervesa i vinga...
1: Bueno, és una associació de allà del poble i...
4: Cervesa.
3: Ja vam tocar l'any passat i ens van cuidar molt.
6: Aquest any és el 30 aniversari.
2: I clar...
1: I som més vells que Matusalem.
4: Molt bona gent.
5: Escolta, explica'ns una cosa. És festa privada o pot vindre qui vulgui? Perquè això es fa en un parc.
6: No, a veure, festa és festa privada, però el concert pot
0: selectiva, vindre... deixem selectiva, no?
6: Clar, tu no pots vindre... allà al migdia o algú presentat allà i...
5: Però a la nit
0: sí. Reservat el 30 de migdia.
1: Si porto un educat no pots entrar aquí.
0: Aforo limitat.
2: A l'hora del concert sí que la gent pot venir a disfrutar.
0: Si porto una Harley xina...
3: Si venen a l'Aliança Catalana es foten fora.
4: Jo tinc dos motos, si voleu...
7: Quina foto
3: en
7: forma.
3: Sí, però...
2: Bueno, bé, molt bé. Sí, sí, molt bé. Bueno, que és com un aniversari.
6: No, és l'aniversari.
2: Feu la vostra celebració i llavors toquen ells a final de festa, diguéssim, i al final de festa...
0: Sí, un dels grups que toquem som nosaltres, també perquè l'any passat també ens va donar...
2: A més, si és el poble, ho teniu allà al costat.
0: El 50% són col·legues que ja venien quan érem uns crios i més que... Joder,
4: no pot dir que...
1: L'any passat vam fer una pera via abans del concert.
0: Sí. Per treure una mica de pressió.
2: Ah, també vam tocar aquí.
1: Sí. Vam anar allà a muntar trastos i...
0: Clar, és que pensa que havíem de tocar el 4 d'octubre, però fotè com a 30 anys que no tocàvem junts. Els nervis cada vegada pitjor.
2: Una cosa és el local d'assaig, que tot està perfecte, per dir-ho d'alguna manera.
0: I un d'envells...
2: Llavors, quan vas en directe, ja... Ai, que no em sento, ai, que no sé què.
0: Sí, ens va dir això. Veniu, hòstia, i toqueu el dia de la festa. I això crec que ens va ajudar, també.
4: Ens vam desvirtar.
0: I que menys, que si ara ens torna a tocar i toquem. Després de l'agost ens anem ja a lo que és ja la part final de l'any, que és la més bona, crec, per nosaltres com a bolos, sense desmereixer els altres, sinó perquè per la quantitat de gent que hi ha ara, que és el Caliqueño, el concert de Pons, no? Concert de Pons, sí, concert de Pons, sí, concert de Pons, sí, perquè ja està anunciat.
2: Caliqueño... I si no està anunciat, aquí hem vingut a donar primícies i a criticar la gent, vull dir que...
0: I després crec que hi ha alguna cosa més.
6: El novembre
0: el festival.
4: El novembre
1: és una festa sorpresa.
4: L'Arsenal Fest.
2: El novembre és el dia que haig de venir jo, no?
0: Sí, sí.
1: Aprofitem per...
0: És veritat!
3: Vinga, notícia bomba.
2: No, bueno.
3: És que com que el Genís també vindrà, eh?
2: Els pocs també toquen.
1: Sí.
2: Genís, va, digues
3: alguna cosa. Aquí hi ha una notícia bomba. Aquí hi ha una notícia bomba.
2: Estàs acostumat a muntar coses allà. A Rosselló.
7: Una vegada més, com Pujol i Puigsistes.
2: Quantes vegades hem tocat junts? Tres, almenys, segur.
7: Tres, jo crec, sí.
0: Bé, és
2: aquest agermanament també està bé.
0: De fet, és un festival per fer això, per fer germanament.
2: No,
0: i totes les bandes que toquen, totes el rotllo és molt bonic. De fet, sí. Hòstia, tot el que estem
4: xerrant... L'any passat va ser... el rotllo que entre vivint entre grups és que va ser bonic, vull dir...
2: Bueno, és que és lo maco, no?
0: Sí.
4: Perquè nosaltres som d'una cultura que dius, aquest festival, que a la banda no li falti de res. O sigui, que soni bé, que sopin i mingin de puta mare. Vull dir, què més els hi pots donar a una banda?
2: No, és
0: que... Bon equip...
2: Bueno, jo no, pel meu cas és... Jo sempre dic que nosaltres anem a tocar per un xupito de Calissà i vull dir que és el rotllo de que...
0: Sí, però quan com a banda ja saps com a músic...
2: Bé, doncs de
0: sí, com a músic vas a un lloc, que a més l'equip és guai, hòstia, no tens problemes, jo un backline, tot és... Ho
2: bon
0: fas rotllo, perquè estiguis bé, tio.
2: Hi ha bona relació entre les
0: no ho fem per fer quarto, sinó ho fem perquè tu toquis de puta
2: mare. És una jornada de germanor, que
5: dic jo. Sí, es va notar amb molta... Sí, com un ambient com a festiu,
4: sí,
5: com a...
4: Sí, després et notes que són les 11 de la nit i la nevera que està plena de cerveses està buida.
2: Com un
4: bueno, la vam tornar a omplir.
2: Com una festa major de rockeros, sí, per dir-ho d'una manera, no? Sí, sí. O de
5: Puma, Marc Abell Puig, tenim la sort que l'alcalde és rockero.
2: Ah, molt bé.
0: Sí.
5: I ens han recolzat amb aquest festival i la veritat que... No, aprofitem per donar les gràcies.
4: Sí, i a l'endemà del festival que me'l vaig trobar... I
2: de quin partit és...
5: Independent. Independent.
2: És independent.
0: No, és d'Esquerra, és d'Esquerra.
5: No podem,
4: si fas parlar al Miqui dirà massa coses.
5: No podem fer propaganda.
3: Molt bé.
0: Després tenim alguna cosa més al desembre i que no podem desvellar.
3: El desembre el padrinot.
0: Que no podem desvellar, però el Miqui ho acaba de dir.
2: Aviam, aquí
0: no passa res.
2: Hem vingut a donar primícies
6: però
2: i al final...
6: Cap... No? El dia sí, no?
0: Sí. El dia sí.
4: És... No, el Miqui, 12
6: de desembre.
0: 12 de desembre.
2: 12 de desembre.
0: Que tocarem amb Metallica i Megadeth
1: i Los Suaves.
6: Hòstia, així tinc passe.
0: I el 2027
2: encara
0: ja tenim...
2: Encara està viu el de Los Suaves?
0: No, l'altre dia vaig veure un vídeo
4: d'en Pell. El dia 13 morirà.
0: Vaig veure un vídeo, és que us ho volia passar, vaig veure un vídeo d'en Pell, que
3: no?
0: Et juro que no semblava ell, tio. O sigui, semblava com un padrí...
2: Però quants anys té, 88 o...
3: Bueno, ja
0: 90?
3: Ja semblava un padrí fa 30 anys.
4: Bueno, no són els anys, és lo... Bueno,
2: està trinxat. És que havia sigut policia, aquest
3: home. Jo sí, no?
4: Sí.
3: Bueno, això diuen que és una...
4: No,
3: això diuen que és una llegenda,
4: no, no, és veritat. El tio, el que passa que, com que va empezar a triomfar amb els Suaves, va demanar una excedència.
0: Que no té fins ara, eh?
4: Sí, sí, és veritat. Va, tu busques a Wikipedia, jo sí, sí. Ficarà que va demanar
2: una excedència. Els anys de policia es va fotre tanta farlopa. Més era
4: home,
2: que
4: està, que, no? Jo, és que està que, aquí.
2: Que
4: està
2: que, la cascamenta li ve dels anys de policia, veies, no tu... dels anys del rock. Dels anys
0: tu els veus als anys 90 tocar? Jo encara els recordo. el baixista amb un bigoti de tricornio que flipes, sí. Ell amb un bigoti de tricornio i el bateria igual, o sea,
4: bueno, jo el recordo a la segona fase de los Suaves,
0: bigoti d'aquell de tricornio,
4: quan els Suaves estaven ja per terra, sí. Que acaba de tocar en Josi, el portaven amb volandes com que estava fatal, i dic, jo sí, ven a tocar a mi pueblo por la cerveza i 20 euros, dic, sí, i 40.000 de caché.
3: Però ell sempre ja tenia un aspecte de gran, ja de, sí, fa 30 anys. Bueno,
0: sí. De fet, quan van néixer ja eren grans.
6: Un bolo que va fer a Monzón, i el seu conteme va caure per darrere de la bateria. Imagina't.
3: Això triple, passar, triple mortal, no?
2: Això em va passar a mi amb el Charlie Harper, el d'Uka Subs, el cantant d'Uka Subs. Als anys 80 va ser dels primers grups punks que van venir a tocar a Barcelona, que van tocar en un dels primers concerts de l'Odi Social, i quan el vaig veure vaig pensar, hòstia, aquest senyor és molt gran. Clar, en té quasi 80. Clar, en aquell moment jo devia tenir 17 o 18 anys, però que ja en tenia 38.
0: Clar,
2: i va agafar el punk com molt gran. I jo ara veia, hòstia, tio, i a més el tio l'he tingut dues vegades a l'Estraperlo, és supermajo, és un tio més senzill, més d'això, que és un tio que això, que amb quasi 80 anys encara es fot a dintre la furgoneta. Ara va ser...
0: És que tu mires, jo tinc discos de Uka Subs, i tu mires, sí, les fotos de llavors del mateix any que van publicar el No Survivors de GBH, i mires els del Colin de GBH, i mires amb ell i dius, aquest, sí, és un
2: el,
0: pare, no?
2: És el pare.
3: Però el Colin també està de corradillo.
0: No, home, als 80, és més jovenet.
4: Ara imagina't naltros, quan la penya... La penya veurà els discos i demà estarà relacionat quan ens tenen...
1: Si estem guapos, tio.
2: Bueno, pues,
4: no, estem
2: bueno,
4: supercuidats, eh? Que... La mitja de quilos de la banda són ja, 54.
2: Ja. No hi ha gent que... Quan hem, quan hem tornat d'esmorzar, no has vist tot de gent fotent ciclisme i coses d'aquestes? Sí, sí. Hi ha gent que va en bicicleta, hi ha gent que se'n va al gimnàs...
0: Puto ciclistes.
2: Hi ha gent que no sé què, sí, no?
3: Puto. Aquest ben bicicleta.
0: Puto ciclistes.
2: No, però vull dir que cadascú fot el seu hobby que li surt dels collons. Nosaltres toquem en un grup i el nostre hobby és aquest.
0: Ho pots combinar les dues coses.
2: Sí. I també, per suposat, no, però vull dir que em refereixo què vol dir, que pots anar a fer ciclisme, o pots anar al gimnàs, o pots anar al liceu i no pots tenir una banda de punk rock. Qui ho diu, això?
0: No, sens dubte, sens dubte.
3: Hòstia, que deies això dels GBH, recordo que ens agradaven tant, que vam, sí, dir, el dia que puguem veure GBH ens podem morir, i vam anar a la sala KGB de Barcelona amb 18 anys, i els vam veure,
2: el KGB sonava com el cul,
3: que era aquella que pujaves les...
2: Sí, sí, sí,
3: i els vam veure i vam dir, i després han vingut a Tàrrega, jo soc de Tàrrega, sí, sí, sí, vingut dos vegades
0: a Tàrrega, Puig van vindre
6: a Binefar, no
0: va... Binefar va cantar dos cançons al Colin i li va pillar un xungo perquè se'n va anar de festa amb el senyor Jaume Sanuy i la tropa abans del bolo, i allà l'aire és diferent, saps? I va de bum.
6: La veritat és que no sé que hi vam anar, però me n'han recordat.
4: Bueno, allà és on ens vam fer la foto amb ell.
2: Vas a buscar birres?
4: Joan.
1: En queden dos, hauria de...
4: Pues una per mi, Joan.
1: Hauria d'anar al Paqui.
2: Com el Paqui, bueno.
1: Queden dos, tios.
2: Una per mi i l'altra ja us la partiu entre si.
0: Anem al Paqui. Si vols anar
2: al Paqui, és al Paqui.
0: El senyor que ven cerveses de color morenet.
3: És la vida, no? Que jo recordo que dic, no, si els veiem ja es podem morir, no? I,
4: ostres, i... Això no es pot dir mai.
0: Perquè, però és que, clar, a veure, per uns crios, que llavors érem uns crios, perquè crec que no teníem ni els 18, crec que teníem 15 o 16, per uns crios que se'n van a Barcelona, a la gran ciutat, al KGB, que era com allò que dius, el Madison Square Garden, ¿vale? A veure, GBH, per mi era el que dius tu.
4: Bueno, era tot, tio, nosaltres també, jo recordo quan va dir, si podem tocar amb Budellam, era l'hòstia, sí, i com vam tocar amb Budellam, vam flipar, tio.
0: Us vam vindre a veure la Barcelona, pues tio, com en plan, anem a veure els Rollins.
4: Sí, sí, sí. I vam tocar amb altres, sí, sí, no sé si... Vam tocar el Vendrell. Vendrell.
6: Sí, jo hi era, amb aquest
4: tamany. El
2: de la bàscula.
0: No, però nosaltres vam tocar amb VAP a la bàscula.
2: A la bàscula, que, sí,
0: senyor.
2: I nosaltres.
4: I després no es van dir per tocar amb altres, em sembla que era el Vendrell o no sé.
0: El Vendrell.
2: Aquell dia que va ploure tant. I vam
3: gravar amb l'Enrique Lindo, no vau gravar altres?
2: Sí, home.
4: Que bueno, que part que vam anar amb l'Enrique Lindo va ser perquè va gravar amb altres.
3: Exacte. Influència màxima.
2: L'altre dia a TV3 va sortir...
4: L'Enrique Lindo?
2: Està gravant l'Enrique Lindo, jo pensava que devia estar...
3: Acaba de gravar amb això.
4: El tio portava...
0: Però
2: va sortir una cosa de...
4: El tècnic de la salseta.
2: No sé què va acabar fotent, però fa poc a TV3, no, a les mogudes aquestes, no sé què, tal, i va sortir el puto Piolindo, que no traiem Piolindo, que està, que encara
3: bueno, encara deu fer-ho analògic, el tio, perquè
4: li diuen forroses.
0: Home, sí. Era un màster el tio, fent anar la síntesi pegant-li.
4: Sí. Les... Ja has anat al paqui?
2: No, encara en queden dos més.
4: Pues, tio...
3: Llavors, escolta, Joan, és... ves tenen algú culista,
2: No, que vaig a pixar. I fes les preguntes. Us no, passo, no. Mentre jo vaig a pixar...
4: Hòstia, no, mullà, tio.
2: Perquè veieu aquest programa, directe, quan vaig a pixar, un segon...
4: Primícia Joan, mundial, el Belmonte entrevista nacional.
0: El Joan entrevista nacional.
4: Con todos ustedes, Juan Belmonte.
2: Compromeses.
3: No es de Nalpaki, es de Naloculista. Pero yo vi cuando te viernes.
2: ¿Qué os pueden decir? ¿Qué os pueden preguntar?
0: No sé,
4: depèn del que preguntes.
2: Quin viatge teniu ara mateix?
0: Ara mateix.
4: L'acabem d'actualitzar.
0: Zero, ara mateix zero.
4: L'acabem d'actualitzar aquest matí.
0: Home, ja que hem tret el disc i està al mercat i està funcionant tan bé...
4: Sí.
0: Jo crec que no podem baixar dels 50-60 euros, entre 50 i 100 euros.
7: Vaya merda de manager.
0: És el nostre manager, que és un merda.
2: Que quan venguin les 10.000 còpies m'afectaré la
4: petita. Los gastos, venimos por los gastos.
0: Venimos por los gastos.
4: Los gastos, que són muchos.
0: Mai se parla de diners.
2: Mai se parla de diners.
0: Això queda en privat.
4: Sí. Parla amb el nostre
3: manager.
4: Parla amb el nostre manager, que em sembla que ets tu.
2: Ara li comentarem bé.
4: Em sembla que ets tu.
2: El Bolita,
4: que per cert...
2: volia parlar.
0: Si s'ha tensat el micro com una bèstia malina, eh? Està bé,
3: cada vegada està més a prop del micro, eh?
2: Està llepant el micro.
3: Cada vegada està més a prop del micro.
0: Està bé a 10 metres i està al lado.
2: Ara... Genís, tio, tu que no els coneixes, pregunta'ls-hi algo.
7: És que per mi Arsenal és com un grup nou, realment, perquè quan m'han plegat jo no havia ni nascut.
4: Ara ja ens has dit la...
0: Punyalada! Punyalada!
4: Ja ens has dit la...
2: Espero que hagis dit coses interessants perquè m'hauré d'escoltar el programa.
4: El Genís no l'ha dit ara, tot morts.
0: Vells, però ha dit vells, ancians.
2: Ha dit vells, qui ha
4: dit? No, perquè ha dit que quan vam sortir no va néixer, imagina't, ja per regla de tres.
7: No,
4: no,
7: no,
1: no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, que és la puta veritat.
2: Home, tu de quin any ets? Tu de quin any ets?
7: 97.
2: Un Déu. Clar, el meu fill és del 92, clar, jo podria ser el teu pare. La
0: 97,
3: parlant de les Olimpiades.
2: Sí, vaig aprofitar la
3: xarxa. Vas fer un Olimpíada. Un gol olímpic.
1: La primera vegada que vaig anar al meu de Jan, però em recordes que em vaig donar l'entrada aquella. Sí. Era el 31.
6: Jo també vaig aprofitar ja per acabar la mini.
2: 31 d'octubre del 92, sí, el Roger és de març del 92.
0: Però quina era?
3: Tu tenies una samarreta de Barcelona.
0: Ah, la Bafo.
2: Aquell concert que no veig. Només vam veure Budellam.
0: Bap, jo vaig veure Bap. Sí, sí, Bap, no, Bap, místic, jo sí, dia que m'encanta.
4: Avui vinint amb el cotxe ho diem lo bons que eren. Aquella
2: hi va haver un fullon allà perquè es va quedar gent a fora, van rebentar les portes. Avui en dia no es fan tant d'aquestes
0: coses. No, per què no?
6: Això és
0: típic, eh?
2: Aquell dia allà van rebentar...
0: Que vam sopar alguna cosa que no ens va sentar bé. I vèiem coses estranyes.
2: La cervesa era bona, però el que vau sopar no.
0: Vam menjar el...
4: Però teníem...
1: Arroplegant papers de terra.
4: Bueno, això ho feia jo a Sant Sebastià.
0: Xupàvem papers.
4: A Sant Sebastià me fotia les colilles.
2: Un paper que venia d'Amsterdam.
6: Como curiosas adicciones.
3: L'altre ens vam conèixer en un concert a Balaguer. Ho tenen a
0: veure? No, me cago en Déu, tio. La puta Alzheimer, tio.
3: Bueno, pues devia el segon dia. El segon
0: que, per cert, me deus un sopar que et vaig portar a l'entrada del...
3: Això talla-ho.
0: No. Nit de rock de Balaguer, l'any 90. MCD, Distorsión, Naste Borraste i Parabellum. I ja ens havíem conegut uns mesos abans.
3: Vols dir?
0: Sí, i tant. Que vam dir, necessitem un bateria, tu venies pel carrer. I li vam dir, diem-ho aquell.
2: I aquell. Però, exacte, vull dir, com us vol ajuntar?
1: El president ens ho acabarà. El president.
3: Sí, va ser una nebulosa.
0: Tens una nebulosa aquell dia. Allà em trobava, ser puta.
3: No, però...
2: Que sou de Bellpuig i ell és de Balaguer.
0: Ell és de Tàrrega.
4: I ara no sap ni d'on és.
0: No, però ens reuníem tots els caps de setmana, els divendres, dissabte i diumenge, a Mollerussa, que hi havia, hòstia, hi havia un ambient molt bèstia de música, a la zona del Làser, del Litre i tot i per allà. I allà ens coneixem tots.
3: És que abans havies d'anar al bar a escoltar música, tio.
0: Ah,
3: no hi havia més
2: païdors. El que et compraves a casa i llavors...
4: Sí, sí.
0: I ho portaves al bar i ho ficaves.
4: Que recordo...
3: Sí, portaves els cassets i te'ls
2: feien. Sí,
1: jo és un club, perquè és que
8: Necessitem un bateria, explica-ho tu. Aquell, i el primer dia que va passar va ser ell.
4: I es va presentar amb una Mapex.
2: Ja sabies tocar.
0: No,
2: no, va ser...
0: No, hi ha una setmana, sento que sona el telèfon de casa, aquells telèfons que teníem antics, amb allò que ara li fas fer amb un noi jove, fas trucar amb aquell telèfon i no saben on van. Sona aquell telèfon, ma mare... És per tu, Francesc. Sí, digui'm. Hola, sóc el Miqui, es va conèixer l'altre dia. M'he comprat la bateria. Perdona?
3: Sí.
2: Ja podem anar assajant.
3: Quan ets adolescent... Hòstia,
2: això no us havia passat una altra cosa, que ens passava això que dius dels telèfons, que trucaves a casa dels col·legues. I clar, els col·legues, molts tenen un mote, no sé, per exemple, l'aranya, sí, el Cisa, l'unclo, el no sé què. I llavors trucaves a casa d'algú i a mi em havia passat posar-s'hi la mare... I hòstia, com es diu ara aquest? O sigui,
3: sí, Jaume.
2: Que aranya, la mare ja diu-me, que aranya. Bueno,
0: hi ha una anècdota molt bona que li va passar aquí al col·lega, que hi havia una amiga, ja, encara suposo que és viva, no?
7: Sí,
0: que li dien la muerte.
2: La muerte.
0: La muerte, sí. Vale? Es feia dir la muerte, sí, la que era molt gòtica i tal. I un dia truqué a casa d'en vell. I s'hi fica sa mare. I diu, que el Francesc, el bolita...
6: No, diu que és el bolita... Sí. ¿Y tú quién eres? Soy la muerte.
0: ¿La muerte? No me jodas. Tu bolita que te llama la muerte.
4: Está de blanca porque...
2: Aquestes coses passaven.
0: Sí, passaven.
3: Lo pitjor em va passar a mi.
6: Ai, perdó. Que al final va ser, ha sigut com a parenta meua, perquè sí,
0: no me jodas.
6: Amb la
0: llengua. Enamorado de la muerte.
3: Lo pitjor em va passar a mi, que jo tenia...
6: O usted visitará la muerte.
3: Tenia un bar, una vegada tenia un bar, i anàvem amb una noia i vivíem junts, i va, bueno, ve el comercial de l'Estrella, i jo vaig ficar Estrella al telèfon, i un dia m'agafa i diu, què és aquesta Estrella? I va trucar el dia, i ve el bar al cap de dos dies rient, diu, no, i va trucar la teva.
2: Has pensat que era una pava que s'ha estrenat.
3: Has pensat que era la querida.
0: La querida, tio.
3: Imagina, bueno.
0: No, aquests mots ja no es van anar.
2: Us sentiu molt allunyats de lo que passa a Barcelona ciutat?
0: Sí, gràcies.
2: No. Jo estic a 30 quilòmetres i també bastant, però vull dir...
0: Musicalment o...
2: En general. De les coses que passen que... Jo, quan em refereixo allunyats, em refereixo que a vegades la gent parla de coses que passen a Barcelona i penso, hòstia, en el meu món això no passa.
0: No passa. Sí, jo crec que jo em sento allunyat i sort que em sento allunyat del que passa. Perquè és com a que...
2: Sí, sembla com si la resta no existim, no? Que la surts de la fàbrica aquesta de Montcada de l'Aslan, ja la resta del món no existeix.
8: Això sempre ha passat. Si tu arribes a la Panadella i al límit de províncies, empeces a saltar com una cabra. I és veritat, no. Perquè és que Lleida està oblidada.
2: No, però jo ho he explicat més d'una vegada, no? Jo conec grups de Barcelona que han anat de gira a Europa o han anat fins i tot a Estats Units... I no han anat a tocar a Vic, a la Roca, o a Lleida, o a Manlleu, o a Manresa. I dius, per què t'has d'anar que et vegin 40 persones a Amsterdam i quan pots anar a Vic i que te'n vegin 100? No sé, és que no és un
0: concepte... Potser això ens serveix per lligar una miqueta el motiu per què ara cantem en català i abans cantem en castellà. Quan érem més joves, l'obsessió aquesta de que és que hem d'anar a tocar a Madrid, hem d'anar a tocar al País Basc, hem d'anar a tocar... I llavors, al final, no acabaves tocant... No has tocat a Girona, no has tocat a Besalú, no has tocat a Andorra, no has tocat a la Seu. Que això tampoc és un motiu per cantar en català, però perquè no cantes en català si és el teu idioma. Cantaves en castellà perquè potser anaves més lluny, no?
2: En Budellam a Madrid ens va passar que quan havíem de tocar, no vam arribar a tocar mai a Madrid, ens van dir per anar a tocar a Madrid amb unes, i a més era una sala, no me'n recordo el nom, que l'amo de la sala es veu que també havia sigut Madero i tal.
0: Olé.
2: I t'estic parlant, no d'ara que hi ha hagut totes aquestes mogudes, t'estic parlant de l'any 90, 91, sí, sí. 92, no sé com devia ser. I el tio quan va saber que va veure que cantàvem en català va dir que no.
0: Olé.
2: Per això als anys 90, vull dir que l'estimació ja fa temps que una mica ens
3: la tenen. No,
8: ara ha canviat la cosa, veus que va el clima cantar en català a Anglaterra, a Madrid, a qualsevol lloc, i no saben el que diuen, però ells canten igual.
2: No, mira, jo, quan encara no eren tan famosets, la primera vegada que van a Madrid, que per cert aquest divendres que ve toquen allà al Gruta, van tocar al Gruta, amb un grup d'aquells madrilenys també d'Oi, em sembla que és el grup que tenia, ara que em veig la samarreta, em sembla que era el grup que tenia el bateria de Vitnaga, però ara no me'n recordo com es deia el grup. I estava jo allà a Madrid i vaig anar-hi, perquè el meu fill viu allà i tal, i fliparies com... havien tret el primer disco, ara més, com els skins madrilenys, no sé què collons, però també cantaven les cançons. És el mateix que faig jo quan vaig a, com que no tinc ni puta idea d'anglès, com vaig a veure allò un grup, també...
3: Sí, l'idioma no és una barrera.
8: És el cant de cada... We are the champions.
2: Are you winning? Are you winning?
8: I no saps el que diuen.
2: No, fas la puta melodia i vinga, plante.
0: És això, és una miqueta aquesta.
3: Bueno, i avui en dia és més fàcil saber el que diuen, perquè ja...
0: Translate. Sí,
3: abans sí que era... Guachi-guachi, no?
2: No, això suposo que ens ha passat a tots els que no sabem anglès. Jo me'n recordo un cop, estàvem a Amsterdam, el meu fill tenia com 6 mesos o no, un any, potser 6, i entrem a dinar en un lloc i la carta me la donen amb, ni en anglès, en holandès. Dic, una mare que em va parir. I començo a mirar les taules del costat.
0: Això i allò.
2: I vaig veure un tio que s'estava fotent com una xapata, saps, allò amb...
3: una torrada,
2: com una torrada així gran amb formatge i pernil. I la carta era com en lloc de ham amb H, jam, com de jam. I vaig pensar, mira, deu ser això. I vaig dir, jo a la Sara dic, nosaltres dos d'això, i llavors hi posava burger, no sé què. I pel nen, la burger. Vale. Venen, i en el nen que tenia un any li foten un plat així, hamburguesa, patates, no sé què, i jo i la Sara havíem demanat un biquini cada un. I ens porten allà dos biquinis i dius, hòstia puta, i la Sara es va menjar els dos biquinis i li vam dir a la tia, pots escalfar aquest potito al micro i vaig carregar l'hamburguesa, però vull dir que, i amb la música passa això, no? Que estàs allà i bueno, vas,
0: que sí que
2: bueno,
6: no et preocupis. Mentre no et fotis el menjar de l'altre, no. Va passar a mi, que em va portar el plat i va estar...
3: De d'una altra taula.
6: No, perquè me'l van fotre a mi el plat, no? I el resulta que era del veí. Jo no tinc la culpa si l'altre no sap parlar.
3: Però tu no sabies dir que...
6: No sabia parlar alemà.
3: Però tu no sabies el que havies demanat. No?
6: Si jo no sé ni parlar res.
2: Tu anaves calant.
6: Era calant i diu, si això és el meu.
0: Ai, doncs m'estic mitjant jo. Jo ara ho llepo.
4: Espavil.
2: Bueno, aneu a tocar una altra cançó. Aquí els ous i...
0: Quina toquem, ara, va.
2: Va.
4: Dilluns
5: és feixisme.
0: Dilluns és feixisme, vinga, va.
2: Aquesta, amb aquesta m'hi sento molt identificat. Això és un hit. I anem a escoltar i ara en parlem.
0: Vinga,
3: va. Vinga.

0: Dilluns és feixisme.
1: Dilluns és absolutament feixisme.
2: Un clàssic. Mas, és un clàssic.
0: Dilluns, dimecres. No, però el que us comentava abans, no? Sí, el dilluns el pobre no té cap culpa. La culpa té que el dilluns vas a treballar. Si no anessis a treballar el dilluns, ningú diria...
1: Dilluns. Però qui ha inventat que dilluns hagis d'anar a currar?
0: Hòstia, un fill de puta.
1: Clar, segur. És que d'aquí està, és absolutament feixisme.
3: Jo... Primer que ha inventat...
2: Bueno, és Déu que diumenge va dir que era el dia de descans.
0: Va dir un altre cabró.
4: Bueno, en teoria, no?
0: No, jo, per exemple, a la meva feina puc fer un dia de teletreball i quan van repartir vaig dir... Dilluns teletreball, tio. Dilluns no em feu anar a la feina, tio. Dilluns em quedo a casa.
1: Perquè evites el feixisme.
0: Evito el feixisme totalment.
2: L'obligació.
0: No, però és una mica el rotllo aquest, saps... Ja és, hòstia, si em quedo a casa...
1: Tio, que jo tinc una botiga, tinc un taller de bicis i... Que,
0: el dilluns no obres.
1: I el dilluns de matí tinc tancat.
0: Ah, ben fet.
1: Intento tindre tancat.
2: Llavors, des dilluns al migdia però, és feixisme.
1: Des dilluns al migdia és feixisme. Però per què? Perquè realment això, o sigui, consideres que el dilluns sempre és aquesta puta història de que el dilluns has de deixar de ser feliç perquè el diumenge està és molt guai.
2: Sí, sí. Sí, una mica és la metàfora aquesta, no? Sí. L'obligació de...
0: Sí,
2: i el feixisme és l'obligació. Sí.
5: Clar, positiu.
0: Quan arriba el divendres t'ajuntes amb la gent que t'agrada, amb els amics, amb no sé qui, tal, vas a sopar, vas a fer coses, estàs a gust. I llavors el dilluns veus aquelles cares les tristes llargues, de companys de feina que a més t'importen una puta merda, sí. Que t'expliquen que han anat a fer la comunió amb la puta nena que no sé què o,
1: jo tenia o un que han anat a veure l'última de la fila. A la vida només hi ha caps de setmanes i final de mes. La resta, la merda, no?
6: Sí, sí, ho escoltes al Basté i per fi és divendres, macho. Com... Sí, sí.
1: I la gent com a borregos, sí, també.
6: És divendres, ja veus. Divendres.
1: Acabar les segones evidències.
0: Aquesta cançó, el coro que t'entra, però... És hit, aquesta.
1: Jo crec que
2: i és
1: sí.
2: Una cançó amb una lletra molt directa.
1: Bueno, sí, sí. De fet, és a Spotify és la que més més escoltes hi ha. Si t'hi fixes i entres, bueno. Pots veure.
0: A més, si l'heu posat la primera de la llista, sempre
1: sí,
0: la més escoltada.
1: Al principi
0: que penges alguna cosa a Spotify, la primera que poses sempre, clar, és la que comença.
1: Sí, i a més el videoclip també ha ajudat molt que
2: escoltes. Sí.
0: Molt... Explica'ns una mica el videoclip de què va.
1: Bé, el videoclip... El videoclip...
2: És un secret.
0: No, és un secret, no. Vull dir, la gent ja ho haurà vist, ara, no? Vull dir que...
1: És molt ambigu.
0: És ambigu.
1: El pots interpretar de moltes maneres.
6: És tan bo que el director no ha cobrat.
5: És la negró del dilluns que s'imagina.
2: Ara hauràs de parlar com un polític, que parlen i no diuen res.
1: Vam trucar... De fet, ens ha ajudat molta gent amb el videoclip i s'agraeix, sobretot agrair al Josep Maria i al Jordi, que ens van donar un cop de mà amb les càmeres. I a la gent que hi ha darrere també és important.
6: La producció, la producció és genial. La producció...
2: Com sembles el Florentino Pérez.
1: Sí, que sí.
5: Florentino. Jordi.
1: Florentino.
0: Voleu parlar de futbol?
1: No.
2: De la decadència del Real Madrid.
1: No, futbol no.
6: No, perquè si parlem de futbol no parlarem del Lleida.
0: És veritat.
7: No, però aquesta cançó hauríem de dir també alguna altra coseta.
1: Digues. No,
7: que aquesta cançó...
6: A part
7: d'aquest aspecte una mica més... naïf de criticar el dilluns.
1: Naïf? Què vol dir?
7: De criticar el dilluns o de...
0: O tu què fots els dilluns?
7: Sí.
6: Dormir.
7: Però bé...
0: Que no treballa? Que
1: sí, sí,
0: no
1: dorm.
7: Jo treballo, però també hem de respectar, per exemple, la gent que voldrien treballar no poden.
0: Sí, home.
7: I hauríem de respectar també, per exemple, la gent que els agrada la seva feina i que esperen el dilluns, per exemple.
1: En serio? Qui esperen?
5: Bueno.
0: Mira, l'altre dia un tio em va dir una frase que trobo genial. Que em va dir, a mi m'agrada molt la meva feina, el que no m'agrada és treballar. Saps? Vull dir, o sigui, a mi em pot agradar la meva feina, el que em dona pel cul és haver-me de llevar a les 7 del matí el dilluns per anar-la a fer.
7: No,
0: que li puc anar a les 12, que no ja m'hagi recuperat.
2: També...
7: El que volia dir és que la cançó...
5: Aquesta setmana, sí.
0: Digues.
7: La cançó té un doble significat, perquè, o sigui, de fet, el que també està criticant és el feixisme, no? Diguéssim, i està alertant de que el feixisme existeix i sempre existirà, igual que el dilluns, sí. I que hem d'estar alerta, hem de despertar respecte a això, no? Aquests feixismes que tornen, que no es van acabar a l'acabar la Segona Guerra Mundial,
0: sinó no s'han acabat mai.
7: Sinó que tornen i tornaran...
0: Ja estem fotuts,
6: eh? Sí, ja tornen amb més força.
0: Jo a la meva edat estic espantat. Mira que ara com que ja sóc vell, ara com que m'hauria de suar tot la polla, que amb moltes coses me la sua, però ara mateix estic com una mica espantadot amb el que ens ve aquí d'aquí 4 dies
2: d'aquí 4 dies
0: tal,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí.
0: Sí. Tinc, o sigui, i veig el jovent i tal i tot això i
6: bueno,
0: penso,
6: perquè ho desconeixen.
0: Com es pot ser tan gilipolles?
6: Perquè ho desconeixen. Desconeixen l'antic, suposo, no, i per això se pensen així.
7: Jo... És un discurs fàcil generalitzar, donar la culpa a uns col·lectius. Sí, és fàcil.
5: Sí, el populisme
2: és el puto populisme que és. La cançó també té aquesta
0: ambigüitat. Allà a Bellpuig teniu bastanta immigració.
7: Ja, sí, ja, crec que hi ha quasi un 30, potser un 20 i pico per cent d'immigració.
0: Però clar, són que... gent que treballa al,
7: sí,
0: al camp.
7: Sí, sí, sí.
5: Bueno, no al camp.
6: Hi ha de tot.
7: Hi ha fàbriques...
5: Sí. La majoria de gent són de fora, són emigrants.
0: Però, ja, però és que el que no pot ser és que ens estiguin venent aquests feixistes de merda que tots aquesta gent s'obre quan llavors els necessites per anar funcionant el...
1: No, no, és que molts empresaris, almenys de la nostra zona, no tots, però molts empresaris també critiquen la immigració, però el 90% de la seva plantilla és de fora.
6: Sí, no, i quan arriben,
1: sí, sí, sí.
6: I quan arriben les
2: sense
6: les
2: papers feines, i sense...
6: No, i no troben gent. Diu, és que no trobem gent.
7: Ah, però l'empresari...
6: I són els primers que es presenten per aquests partits. Sí, diuen, sí, sí. Oh, és que he d'anar a collir les pomes i no trobo gent. Pues, ja.
1: Bueno, no trobes gent, per què? Perquè els pagues una puta merda.
7: Però l'empresari...
0: Ja, però jo porto els últims anys... Jo a la feina que tinc, també estem integrats en el servei local d'ocupació i tot això, i cada any fem uns plans d'ocupació per agafar gent i tal, i s'hi presenta molt poca gent, i perquè crec que, que tothom més o menys té la... Hi ha molt poc, jo crec que hi ha molt poca gent a l'atur realment, que els que estan a l'atur o estan apuntats ens venen què? Posem dos places d'administratiu a l'Ajuntament de 8 del matí a 3 i se't presenten sobretot un mogollon de dones de 50, 50 i pico que ja tenen els fills grans i diuen, bueno, si m'agafen durant un any aquí el pla d'ocupació, treballo, si no, pues, no ho necessito.
1: Empatia zero.
0: Sí, no, saps? I llavors places, per exemple, l'any passat van posar una plaça de pintor per a la brigada d'obres i no s'hi va presentar ningú, però que jo ho entenc, un tio que sàpiga pintar no anirà a cobrar 1.300 euros al mes a pintar per l'Ajuntament quan s'hi posa pel seu compte pintar dos cases o dos pisos i guanya el doble.
1: Sí, però hòstia, doncs com a curiós, i després te queixes que no tens curro, saps?
0: No sé. Sí.
6: Bueno, sí, és el que dius tu. Jo l'altre dia vaig trobar un treballador que va guanyar, o sigui, més amb dos dies treballant d'esta perna que tot el mes per una empresa.
0: Sí, sí, sí. Dic, no, ja, ja, ja. Jo me'n recordo el meu germà, el Gankai, el cantant d'Afganistan Lleies, si coneixeu el grup, que havíem tingut, doncs el tio és paleta, no? I va haver una època, pues, ara va ell sol i va fent mogudes, però era una època pues, que allò, aquella època que teníem més feina i tal, i va agafar un xaval de manobra. Xaval de manobra, pues, clar, entre hores exes, els dissabtes i tots, anava amb un Audi. Sí, clar, vivia amb els pares, tal, tot el que guanyava 2.000 i pico euros, pues...
1: Que sí, que sí.
0: I ell anava amb el puto...
2: Amb l'express,
0: no? Per portar les eines i tot això. Aquell xaval, amb 18-19 anys, et calen 2.500 euros, doncs mira què faig. Vic amb els papes, m'ho donen tot, doncs em compro un Audi A3. A l'Audi A3, llavors, com va baixar la feina, se'n va anar a la merda, li van prendre l'Audi A3 i li van prendre hasta les pantalons.
1: El carnet.
0: No? Però vull dir que situacions d'aquestes que la gent, com si volgués viure una vida que...
1: Que no li toca.
0: Que no li toca.
1: Que tampoc, no és que t'hagi de tocar una vida, però, hòstia...
0: Sí, bueno, però que fas coses estúpides. Sí. Tu per què polles vols un Audi A3?
1: Un Porsche Cayenne, vale.
0: Sí,
1: manera, sí.
2: Aquest és el típic de l'època de la construcció.
0: Sí, sí, això, no. Això.
5: S'havia acostumat amb aquest tipus de vida i després quan va decaure tot, pues...
0: Se m'ha anat a la merda. No, i a més el rotllo aquest, abans això, el que va passar això a l'època aquesta de la construcció, no, que la gent va demanar una hipoteca... No, una casa, vols un cotxe també, et donem uns quants calés més pel cotxe. I clar, llavors va arribar un moment que se'n va anar tota la merda i la gent va haver de tornar al cotxe, a la casa i...
2: Bueno, ja també va ser perquè la gent especulava, compraven una casa sobre plan o la venien al cap de...
6: Els mateixos.
0: Allà també teniu problemes d'aquests de... el que passa per aquestes... Clar, aquí la putada que ens està passant, com que estem tan a prop de Barcelona, que aquí abans els lloguers d'un pis aquí a la Roca eren 400 i ara estic veient lloguers de 900 i 1.000 euros a la puta Roca. Bueno, perquè la gent...
5: Clar, marxa... perquè els de Barna baixen cap aquí.
0: Clar, perquè ja no ho poden pagar i cada cop van més cap aquí. Ara, i veig...
1: Que els queda lluny, els queda lluny, però arribaran.
0: Piso de 80 metres quadrados, 900, 1.000 euros. Bueno, bueno, què és aquesta bogeria?
2: Allí directament és que no trobes ni un pis de lloguer.
6: No, no n'hi ha. Però jo vi que en un poble d'uns 500 habitants,
0: és el millor
6: que vaig separar, perquè vaig tindre de fer un estar de lloguer un temps, pues estava pagant d'un pis de 50 metres 650 euros al mes.
0: Hòstia, però em sembla clar, eh?
6: I, home, i dic, però si és un poble... Oh, és que a Mollerussa o Barcelona estan pagant. I a mi què m'expliques, tio? Sí, però si és un poble... Aquí, estic a Castellnou, tio, dic... A veure, pues, no ho sé, clar, es pensen que...
0: No, el que passa que és això, que suposo que hi ha molta gent que, per sort, ha rebut algú de la família, té... A part dels grans tenidors, no? Sí. Llavors també hi ha una part de gent... que ha heredat el pis de la iaia, no sé què,
1: jo suposo que
0: i volen zona... treure pasta per, bueno, per això, per tenir pasta, no?
1: Per la zona on vivim nosaltres, crec jo, si no m'equivoco, com ho dieu, és que qui més qui menys, pues, la casa dels avis, sí, dels pares, i aquells ja van fer la feina i a tu ja vas una mica a remolc d'això. Crec que les zones grans urbes com a Barcelona tot això no hi és, i no. Sempre els pares han anat de lloguer, els avis també, i tu també et toca anar de lloguer. Ells pagaven 200 i ara tu pagues 2.000.
2: Sí, a Barcelona s'especula, tu, colló.
6: Però bueno, ho han vist.
1: Nosaltres tenim una sort brutal.
0: Bueno,
5: no sé
0: que siguis
5: milionari.
6: Però bueno, jo he vist amb el meu fill quan ha tingut que anar a estudiar a Barcelona el que he pagat. Sí. Que dius, la puta que ho va parir, si li ha costat més el puto pis que la carrera.
0: Li passa al meu fill, l'aparenta, viu a Madrid, que Madrid està igual que a Barcelona. Tenen un puto piset de 40 metres quadrats. I em sembla que paguen 1.100 euros o alguna cosa així, sense comunitat.
2: I segur que ho troben barat.
0: I és un quart, perquè, és un quart pis sense ascensor.
2: I s'acostumen i s'ho acaben trobant barat.
6: Bueno, perquè són 4 o 5 estudiants.
0: Són joves i viuen una mica com volen viure a prop del centre. Clar, si te'n vas a Vallecas i això, pues segurament pel mateix preu trobaràs un pis de 90 metres quadrats, no?
1: Sí, sí.
0: Tot i ser car, no?
1: Però la gent se queixa al bar, però no fa res.
5: Vallecas tampoc està...
0: No, però entén molt el que vull dir, que és rotllo, vull estar al centre perquè sóc jove i vull estar allà al meu. Bueno, anem a tocar una altra cançó,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: que
3: la bateria està al telèfon.
0: Bueno,
6: que truqui.
0: Amb qui està parlant? Amb el de Metallica?
1: Sí, però el vol el dia 12.
0: Està tancant el vol de Metallica, no?
3: El manager de Metallica, ell ho sap.
5: Mira.
7: Bueno, no passa res, que aquesta comença a tocar.
5: Miqui, seu aquí, a la bateria.
0: Vas a veure Metallica a Atenes.
3: Vinga, tots, agafeu.
0: Però,
4: no, fa un mes. No,
0: anima,
4: no,
0: anima...
4: No, fa un mes.
5: Dissabte passat.
4: No, clar, per això, dissabte passat, de quan vam...
0: Dissabte passat.
6: Vale. A veure, sí.
0: Ara ho he entès.
6: Van tornar a tocar.
0: Sí, que no cal que et pregunti res. Però vull dir que van més lent, eh? Tocant. Metàl·lica.
3: Bueno,
0: ho és la meva opinió.
5: Pues tot toques igual.
0: Jo no, jo vaig...
5: Que
0: no, jo vaig més lent també.
5: Pues ja està tot dit.
0: Però llavors, el millor és que potser ja no m'agraden tant.
3: Són un rostre.
0: Aquí et fots un dilema.
3: Són un rostre.
5: No m'agraden igual.
0: Sí, jo no dic que t'agradi.
1: Pitbull, tranquil, Pitbull.
0: No, que jo no dic que no m'agradi, m'encanta, Metàl·lica. Però sí. Vull dir... Jo, per exemple, sóc superfan de Metallica dels dos primers discos, vale? Llavors, a partir d'allà, ja es torna més tècnica, però al principi era una pissonadora, allò, no? Llavors, ara, toquen, jo no els he vist en directe des de fa molts anys, toquen aquests temes dels dos primers discos,

0: Gay,
1: sí,
0: si no ha la vida.
1: Hi ha grups d'aquests que al final acaben sent això, música popular, com a CEC o com...
2: Sí, Red Hot Chili Peppers.
3: Acaben al Fara.
1: Hòstia, vaig veure el documental. L'heu vist el documental de Red Hot Chili Peppers? No. Us el recomano, mireu-lo. Sí. Fa gràcia, fa gràcia. És un cantret ara fa poc, no sé si
3: està
1: penjat. No sé si està a Netflix o Movistar o una plataforma d'aquestes. I em va agradar bastant.
0: És un grup curiós, també.
1: És un grup curiós, per això ho dic, que val la pena veure'l per veure... l'evolució dels membres i tot això.
0: A mi amb la bateria em va influenciar molt el Blood Sugar Sex Magik, vamos, igual l'he escoltat 3.000 vegades aquest disc.
4: És un bon bateria, no m'agraden, però és un bon bateria.
1: Home, el baixista del Flea és increïble, però sí, sí. No hi arribaré mai, no, ni que visqui tres vides a tocar com...
0: Però ell i lo que fa, perquè és molt creatiu, fa, sí, està... Sí, sí, sí.
3: Bueno, va.
5: Em va arribar les orelles del logo de Red Hot Chili Peppers, no sé si és veritat o no, que és un asterisc i allò simula el forat del cul. Sí, allò és un anus.
1: Un anus.
5: I això em va arribar les orelles.
1: No sé.
0: Menos mal que no et va arribar l'ano.
1: Bueno, anem a escoltar la...
3: Bellavic, Bellavic.
5: Quina voleu tocar ara?
3: Bellavic.
1: Aneu a tocar, ara la cançó va per tu.
0: És bonica, és bonica.
5: Bueno, sí.
6: És la balada.
1: Vinga.
5: Una balada.
1: Una balada, però a manos o sense?
5: Bueno, estàvem ell i jo sol. Estàvem al precís i jo sol.
1: Però la vau composar?
5: No, no, la va composar ell, jo vaig ficar abans.
6: Bueno, i el disco, cal recalcar que també està en versió acústic.
1: Sí. Aquesta? Ah, sí, fes sí, com dos versions.
7: Sí, a veure, el que m'ho comentava és que l'havies escoltat.
3: Sí, el bonus, el bonus track.
1: Bueno, doncs... Pues,
7: toquem-la.
1: La toqueu?
5: Vinga, va, som-hi.
1: Bellamic, hem dit, eh?
7: Bellamic.
6: Pobre bé.

0: sentida.
1: Sí.
0: El primer cop que la vaig sentir...
2: Vaig plorar.
3: Home, això és el que andava
2: plorant. I ens va fer plorar.
3: També el que us va dir després.
2: No, veure'l... o sigui, que tu toquis una cançó i el que l'hagis fet i que el veguis, a mi... És que em va tocar molt. Vull dir, és...
3: Ell us estima molt, eh?
2: I nosaltres, sí, nosaltres també amb ell. Jo suposo que
3: això passa a les millors famílies.
2: És com els germans.
4: O com els Corleone, eh? Els Corleone.
3: Ara la mataria, ara te la follaria.
4: Els Corleone, quan s'enfaden, es matarien.
5: I els Borbons, sense enfadar-se, també es van matar a germà
3: l'altre. No, però vull dir que, hòstia, ell ja porta temps, allò, que parla amb mi, que parlem del tema d'Arsenal, i jo, hòstia, ja...
6: No m'atabalis més.
4: Sí, amb el Monto.
2: Puto Joan.
3: Us estima molt. Es mereix la cançó perquè...
2: No, i el bo és que ha sortit un tema que és bonic, que jo personalment, cada vegada que el canto, una cançó que tu la cantis i la pell te se fico de gallina, és increïble. Vull dir, és el bonic que et dona la música i pugues sentir això. I ho sento assajant, ho sento als directes i escoltant-la. És un tema...
4: Teniu mocadors?
2: Molt bonic.
3: No. Per cert, on t'assageu? Allà mateix a Bellpuig?
2: Sí.
3: Però teniu un local d'aquests com on estem ara? Que
6: sí, molt similar, molt similar. L'Aleix...
3: Vas per hores o és el vostre local fix?
6: L'Aleix lo sobornem perquè ens deixi assajar.
4: Un saludo a l'Aleix.
6: Sí, un saludo a l'Aleix. Ell té una espècie d'estudi com el que tens tu o el que teniu vosaltres aquí i nosaltres anem quan podem i pues, la veritat és que estem superbé.
4: Ens ajuda molt.
3: La part ens fa de tècnic.
4: Ens
6: fa de tècnic a sobre.
4: Ens ajuda molt.
3: El grup
6: sí,
3: i tot el
6: tema.
3: Està molt guai.
6: Super implicat, vull dir que bé.
3: Molt bé. No, bueno, és això, la col·laboració, no? Amb amics, coneguts i tal, i intentar fer bueno, el màxim de coses.
6: Jo crec que l'essència de tornar-hi és aquesta, que algú sengui la metge i que després la gent ajudi. Mm. De fet, és que l'ajuda de tots és important. Mm. I, no, i altruistament, òbviament. Mm. Perquè si no, mal assumpte.
4: Sí, no, perquè quan més ets, més suma, no? Al final tot és... No? Tot és...
3: Moment triste.
6: Moment
3: triste.
6: Ara
3: ha vingut el baixó.
7: No sé si president vol dir alguna cosa.
8: No, aquí l'he d'explicar al francès.
5: Benvingut president.
8: Aquesta cançó és del francès.
3: La lletra la va fer.
8: Sí.
3: Perquè la música que la feu un porta una idea local.
8: No, i la música també la va fer.
3: Vull dir que tu portes una cançó,
6: la cançó feta,
3: tots,
6: llavors, bueno, musicalment es...
5: De fet, que ve... a la lletra diu que et trobes amb un revolt aquella persona que no et deixa mai sol, pues, yeah. Pues va ser un moment xungo de la meva vida, yeah. I vaig girar una curva a Llorenç, yeah. I em trobo un subnormal amb bicicleta, al mig de la bicicleta, enmig del carril amb el camió.
3: I d'ell?
5: M'ha estat de sort que no ho xafés, perquè si no estaríem aquí ara.
6: Ara et faré una cançó, cabron, te van a cagar.
2: Imagina que ja, la
3: intento
2: cançó ja estava feta perquè rimés, perquè se'l va trobar amb un revolt i sol.
5: Realment no sé si vam estar parlant un quart d'hora, 10 minuts, 3,
6: sí, però... Sí, perquè més a més el GPS no em va parar.
5: Em vaig estar allò, vaig estar...
4: Segur que va ser 3 hores.
5: I vaig estar amb ell de putíssima mare.
6: Bueno...
5: Suposo, i per això vaig plorar
6: és una lletra que parla d'això, no, de l'amistat, i que crec que realment al llarg de la teva vida sempre tens aquells vells amics que quan et fas gran recordes que hi són i si passen un mal moment hi ets per ajudar-los i a vegades aportant o simplement ser-hi allí, no? Al costat.
3: No, a vegades hi ha gent això, no? Jo mira, fa poc vam enterrar un amic i un conegut un més o menys tal, i em vaig tornar a trobar amb un col·lega que érem super super amics, i llavors el tio va fer un altre camí que potser fotia 30 anys que no el veia, uh-huh. I llavors jo en aquell moment el continuava considerant un super amic meu, encara que fot 30 anys que no sabia res d'ell, no?
6: Pensa que nosaltres quan
4: així,
3: perquè durant fins als 30 anys vaig viure moltes coses amb ell, no? Uh-huh. Llavors, per motius de la vida també,
6: a nosaltres ens va passar això quan ens vam tornar a juntar arrel possiblement de la festa d'aniversari aquella que vaig muntar allà a casa i tal, que vam dir, no hi ha collons, no hi ha collons, aguantem el cor, ajuntem-nos. Quan vam començar a tocar amb alguns de nosaltres feia molts anys que no ens veiem, allò, 4 hores en un local, sí. I anàvem a fer allà el cafè allà al Daus, sentats els primers dies que assajàvem allà a Targa, i vam començar a explicar coses merdes nostres Hòstia, sí, perquè a mi doncs, m'ha passat això,
4: pues que, no que ma mare,
6: no sé què, que jo m'he donat compte que jo no havia explicat a un col·lega que feia 5 anys que ens veiem assíduament, però amb aquests que feia 30 anys que no els veia, tenia la capacitat i la tranquil·litat de
2: és una teràpia,
4: més, això és molt, això és, passa
2: i ens va agafar en un moment, bueno, almenys a mi i a algú més de la banda, molt xungo. I, hòstia, jo recordo d'arribar a casa i amb la dona i com, no sé, quedar-se a mi ara ha arribat el moment que ho necessitava. Són, era una teràpia, a part de fer música, que és una
3: sí,
2: cosa...
3: Sí, sí, sí.
5: Aprofitem per saludar les nostres dones.
6: Us estimo, us estimo, amigues meves.
8: No, no han arribat fins a aquest punt d'entrevista.
1: Jo també saludo a la meua.
3: Podien haver vingut, eh?
6: Sí, sí.
3: Si no han vingut és perquè no han volgut, bueno, perquè no les heu deixat.
5: Perquè estava dormint, perquè va ser festa major tarda i va sortir fins a la nit.
3: Estaven de juerga. Va, està molt
2: i
3: bé.
2: Això que, bueno, pues que ha sigut molt, que ens ha ajudat molt i és, la gent dius, hòstia, que pues el Senal ha sigut la millor teràpia que hem tingut i continuem.
4: Els amics així de la infància, de l'adolescència, és com que no hi ha res que amagar o no hi ha filtres,
3: hi ha com una certa confiança sí. implícita, no? Sí. Que fa que et sentis a gust, sí. No? Que has viscut,
4: que pots explicar, sí,
6: que... És que has arribat a fer coses amb ells que no sabien ni a casa teva, saps?
2: Ja, sí. Bueno. No, és que Arsenal era la colla d'amics que vam començar i era la banda, vull dir.
3: Sí. Però és que tocar... si no fóssiu amics no estaríeu tocant ara.
6: No. Clar, si no fóssim si amics, tio...
3: O ens el que dèiem abans, un grup que mira, vaig a buscar aquest, vaig a buscar l'altre, al cap de tants anys no estaríeu junts tocant un altre cop perquè... Saps?
6: I més amb les coses que té cadascú i les seves merdes sí. I l'edat que també fa que tens les manies que no veus
2: i
6: l'amistat aquesta fa de catalitzador una miqueta
3: Vale. Que portem molta estona xerrant sí, sí, no, sí. No. Vale. Que acabem,
8: no, mira, en aquest punt voldria dir una cosa, que el grup també és un lloc per créixer, no? Com a músics, com per fer créixer també la banda, però créixer com a persones. Perquè uns ens emmirallem els altres, no? Yeah. O sigui, jo faig de mirall d'ell, o sigui, ell fa de mirall de l'altre, no? I és, és un entorn...
4: Jo faig de mimo!
8: I és un entorn on favorable perquè tots creixem com a persones.
3: Sí, el positivisme aquest, no?
4: Comptava.
3: Doncs va, ja que estem així tan emotius i no sé... Anem a escoltar...
2: Som llum.
3: Anem a tocar-la?
6: Vinga, va.
4: Vinga,
3: encarem ja la recta final del programa. Som llum.

0: aquesta.
1: Aquesta és la capacitat que tenim les persones a ser bones i dolentes alhora, amb la millor i la pitjor de les nostres formes de ser. Crec que és important i més conviure i apreciar aquestes cares dolentes i bones de les persones. És important.
2: Molt bé.
1: Crec que és algo que tots hi passem i que de vegades som llum, però també som foscor. I apreciar també els moments de foscor, que també et
3: serveix. Ara ha
0: semblat el Carles Porta.
4: Això ho diem.
5: El Carles Porta és de la vora del meu poble, eh? Vilassana, Castelló, les reines del hockey.
0: Ah, sí, les noies aquestes.
5: Sí.
0: L'altre dia van perdre, no? La final amb els de Fraga.
5: Sí, bueno...
0: Bueno,
5: això, bueno, a part del hockey, a mi m'agrada perquè els meus fills havien jugat a Vilassana, però és una història molt bonica, perquè
0: un
5: poble com Vilassana, que arribes a fotre el club, i tot és culpa del Ramon Porta, del Carles.
0: Ah, és el president del club, és aquell senyor.
5: Que ell se li va empetar de fer un equip de hockey a Vilassana, que tot deia, tu estàs... Pues lo que ha fet és increïble.
0: Un reportatge que tenia com una casa on dormien les noies que fitxaven de fora.
5: Sí, però bueno, això ho ha fet a base de fer un club, però va començar, perquè jo van començar els meus nens a jugar.
0: Però juguen allà mateix al poble.
5: Sí, sí, a Vilassana.
0: O sigui, no és com equips, hi ha equips d'aquests que potser muntes un club que és del poble...
5: No, ell lo va fundar de zero. D'un extraescolar dels nens. O sigui, els nens havien d'anar a Mollerussa i ell va dir no, ho faran al meu poble.
3: Recordo la pel·lícula aquella dels americanos que van als Jocs Olímpics d'hivern, no?
0: Ah, sí,
5: I a part el seu germà és el Carles Porta, que ara...
0: És el
5: germà del Carles Porta, que ara és qui és el Carles, però el Carles Porta el que és gràcies a que ha treballat moltíssim.
0: Sí.
5: I que és un tio que s'ho ha currat.
0: L'altre dia li sentia una entrevista, l'altre dia va sortir el Basté, que el tio era un moment que va apostar per fer una pel·li, es va arruinar, se'n va anar...
5: Sí, la de Mecanoscrit de segon origen.
0: Sí, amb el Mecanoscrit.
5: Però és que el tio s'ho ha currat i és un tio que el que té és per gràcies a currar, i ole, tus cojones, superbé. Vull dir que la fama que té, tothom hauria de ser així, no...
1: Visca Carles Porta.
0: Visca. Una cosa, sempre acabem el programa... que cada persona de les que esteu aquí ens recomaneu als oients, als nostres estimats oients o no estimats, o fins a puta el qui ens escolti, perquè els Mossos d'Esquadra crec que ens escolten.
1: Si
0: us voleu saludar, mengeu-nos els ous. Bueno, pues, que recomaneu una cosa, un llibre, un disco, una pel·li, una sèrie, un lloc per anar a menjar cargols allà a la vostra, el que sigui, el que us vingui de gust recomanar. Pots participar, eh?
6: No vull.
0: Ara no vol recomanar un disco de Metallica pirata que tens, aquell que et vas comprar.
6: En tinc molts.
0: Per això recomana'l.
6: Però...
0: Quin recomanaries? Mira, ara et faig una pregunta directa.
6: Home, jo el primer que va sortir, Frankfurt 84.
0: És un pirata.
6: Sí. Frankfurt. Però val un dineral, eh?
1: Frankfurt o Brandburg?
6: Sí,
0: bueno, però es pot baixar per internet.
5: Tenim pasta.
0: Me'l puc baixar, encara que no per escoltar.
6: Bueno, jo no he mirat si es pot baixar, jo el tinc.
0: Bueno, però tu el tens en vinil.
6: Sí,
0: però vull dir que em refereixo que aquest disco segurament el puc baixar per internet per escoltar. I què vols dir? Que sona bé? Sona bé?
6: No, sona com el cul.
0: Però per què t'agrada? Per què t'agrada?
6: Perquè va ser el primer. És la...
0: Perquè és el primer o perquè les cançons que tocaven en aquell moment...
6: No, les cançons... Claro, només hi havia el Quilamó i el Rai.
0: Sí.
6: Les demés no, encara no havien sortit.
0: Molt bé. Bueno, pues ja ho he dit. Jordi, què recomanes tu?
7: Jo recomanaria... No sé, salto.
5: Bueno, jo, ja que has parlat de puestos per anar a menjar, i és un amic que també va créixer amb Arsenal i que té els millors calçots de Catalunya, ja no són a Valls, són a Castellnou de Seana, i
0: sí?
5: Es diu el Rebost de Ponent.
3: Que propaganda és un...
0: El Rebost de Ponent és un restaurant?
5: És un noi que es va emprendre a fer calçots, que el dia que va dir vull fer calçots, i va dir tu estàs sonat, tio, calçots a Castellnou.
0: Els calçots?
5: Sí, els porta cuits, inclús els porta a l'estranger, el tio ha fet una... I és un tio
0: però
5: que
0: té un
5: recordo...
0: restaurant on tu jo pugui anar allà a menjar.
5: Sí. No sé si trobaràs hora perquè té overbooking.
0: Però es diu el Rebost
5: de Ponent. Fan animalades de calçots, 50.000 calçots en un dia. Som... I a mi però és un col·lega, saps? Que el primer concert d'Arsenal que vam anar a Serós surt a la foto ell, perquè és el primer...
3: un comercial de puta.
5: És el primer que va vindre. I a part és un vell amic, un tio que me l'aprecio molt. I si de part no li fa falta propaganda perquè ven calçots
0: a saco,
5: però som
1: bruixos. Afluixa la pasta, molins!
0: No, però a mi m'agrada aquestes coses saber-ho.
5: Sí, però si has de vindre, està a la vora d'un bic jo i nos els fotrem a casa meva.
0: Ja vindré a fer la migdiada.
3: Jo recomano, ja que tenim el Genís aquí, l'últim disco de Fox System.
0: Sí, ja ho has escoltat.
3: Bueno. però s'ha de promocionar.
0: S'ha de promocionar.
3: Clar que sí.
0: Jo el que dic sempre, és el xaval més maco de Catalunya, si no, de la província de Lleida segur, i de Catalunya potser el segon o el tercer. Aquest xaval val un imperi. Sí,
3: sí. Ja m'han dit, o sigui, que l'altre dia, va tocar Lleida, totes les noies feien Genís.
5: És un similar amb un altre que m'aprecio molt, que és el Nando de Batec.
0: Un altre grande.
5: I és un similar amb ell.
0: Com Carbunco, no? Es deia el grup que havia tingut abans. Sí, un cop hi vam tocar-hi allà.
5: Carbunco són els...
0: Amb una ocupa, em sembla que hi havia a Lleida, que es deia Les Moreres, pot ser? Que era com un pati...
1: Les, com?
0: Les Moreres o alguna
3: cosa. Pati de les Moreres.
0: Sí, sí. Allà vam tocar un cop...
3: Però allò no és una universitat.
5: Sí. Nosaltres hi vam tocar amb la Beltrán.
3: Allà hi ha arts i oficis, crec.
0: Sí. No sé, allà...
1: Sí. Ara.
5: Nosaltres hi vam tocar amb la primera banda.
0: Pintant-se darrere.
5: Sé que no tenia ningú. I la vam punxar.
0: Vam tocar... Carbunco, Afganistan, Lleies i un grup israelita.
5: Mare meva. Ara no els harien tocar.
0: Eren molt majos i no eren sionistes.
6: I ara són majos.
0: No sé, els he perdut la pista.
3: Ei, ben tirat.
0: No, però vull dir que xavals molt majos d'Israel. Digues.
1: Jo recomano a les bandes que vulguin gravar i tinguin una mica de ganes de fer-ho bé, M Studio del Xavi.
3: Molt bé.
0: I també aquí on estem gravant el programa, que aquí també es pot venir a gravar, Stone Waves Studio. I el Xavi també de puta mare.
3: Molt bé.
1: Un tio espectacular, que grava com el cel i s'implica moltíssim.
3: I ens va tractar superbé. Com aquí.
1: I ho podeu comprovar al nostre disc, que segur que escolteu assíduament a Spotify.
6: Ja ho heu escoltat.
1: Ja ho heu escoltat.
0: Arsenal 30.
1: Sí. Sí.
0: No, que no se li passi ningú.
1: No, i tant, no. Però segur que Arsenal té un d'aquestes coses.
6: Que fos que el mòbil, fica Arsenal.
2: Pues jo, mira, ara que parlàvem d'això, pues, recomano que escolteu el disc, que ha sigut un disc que han fet amb molta il·lusió, molta passió i esforç, i molts...
1: Moltes
2: enfadades.
0: Sí? Us heu enfadat?
5: Perquè volen,
3: però,
5: eh?
3: Però enfadades de col·legues.
5: Perquè és que no cal.
0: Normalment...
1: Jo ara faré una camiseta que feia enfadades de col·legues.
0: No cal. Normalment els grups sempre és per culpa dels guitarres,
2: sempre,
0: no?
2: Sempre hi ha
0: sempre és per culpa
3: si t'equivoques, la culpa és del bateria, sempre.
0: No, les discussions sempre venen pels guitarres, que mai troben...
5: Això no és enfadar.
0: Mai no troben res bé. No, és veritat.
3: Són massa perfeccionistes.
0: Són més tiquismiquis, almenys amb els que he tocat jo sempre.
6: Però si fiques dos. Si fiques un, no.
5: És la diferència de...
6: El senyal, ja està.
0: No,
5: dels anys 90, ara, enfadat. Jo als anys 90, primera vegada que vaig enfadar, vaig plegar del grup. I ara cada vegada... Abans era enfadat.
2: És una cosa que han fet amb molta il·lusió, sobretot això, i es nota el treball final. I bueno, recomano que l'escolteu, perquè...
0: Molt bé. Tu, aquests concerts que heu fet ara, aquests concerts que heu fet des que us heu tornat a ajuntar, heu tocat amb algun grup que heu dit hòstia, com mola aquest grup i no el coneixia? Algun que digui...
1: Mala Bèstia.
0: Eh?
1: Mala Bèstia també.
0: Mala Bèstia no els conec.
5: All Cru també.
1: All Cru, tio, sí.
3: All Cru, molt bon.
0: Van estar aquí fa poc el programa, molt bon.
7: Sí. Cabreu.
1: Cabreu també, molt canalla, sí, guai. O sigui, All Cru, sí, All Cru.
5: Bueno, All Cru, quan ja els havíem conegut, que ens va sorprendre molt quan es van dir per tocar amb ells a la Boat, ens va fer... Pues un similar a Budellà amb els temps, no? Que ens va fer molta il·lusió de dir, hòstia, toquem amb el
0: també els ha quedat el disco molt xulo i els tios, sí, molt bé, està molt guapo.
2: Són molt bona gent.
0: Sí,
2: i...
0: bueno, això és bàsic.
2: Sí. Això és...
0: Què, Joan, has de recomanar alguna cosa?
6: Sí.
5: Els callos.
0: El què?
6: No, callos
3: de la República. República. Ah,
0: si vas amb camión, no et fiquis pel carril del
3: la gasolinera. La gasolinera.
6: Sí, no, vull recomanar que el dia 7 de novembre que vingueu tots a Bellpuig, tots, a tocar o no tocar.
3: És gratis, és gratis.
6: Sí, entrada gratuïta. És de tarda per la gent gran, és de tarda, o sigui que a les 12 o la 1...
3: És un tardeo, aquesta tarda.
0: Això és fantàstic.
6: I que ens ho passarem, i que a més escoltareu bandes que volen tocar i no tenen espais per tocar, i vull que vingueu, és que ens ho passarem i que ens saludeu, ens insulteu, si tireu pedres,
5: i si no, pues, els hi pregunteu a les bandes de l'any passat.
6: Està per això,
0: tampoc no siguis tan agressiu, home.
6: Ja està. No, que vingueu tots el dia 7 de novembre de l'any 2026.
0: Molt bé. Perfecte. Tu, Genís, què? Has de recomanar alguna cosa?
4: Hòstia, jo recomanaria, no, ni un llibre ni un disc, jo recomanaria que anéssiu als concerts dels vostres amics.
0: Exacte.
4: Amb ells ens vam conèixer gràcies a això, no ens vam conèixer, i allà ens vam conèixer. I gràcies a això hem tingut aquesta amistat.
0: No,
4: que és el que falta molt, que a vegades els grups no anem als,
0: als concerts dels altres grups.
6: Que els músics vagin a veure els
3: concerts. Sí, se solidaritzin.
6: Que no ho fan.
4: Si no hi ha nosaltres, no hi ha ni ànim.
0: No hi ha ningú.
4: Vull dir, llavors...
0: Està clar, està clar.
4: Això,
0: no, no, és una gran recomanació.
5: I és molt bonic. És, molt bonic.
3: És una crida, això és una crida.
7: Ah, i el dia 27, dia 27, pandèmia.
5: Què passa?
8: Sí, senyor.
7: Recomanem.
9: Una crida salvatge.
3: No, i també recomanar la onada de grups de grups de Ponent que estan sortint, que hi ha molta... Ara surten diversos discos a l'hora.
0: No, però és una mica el que diu el Genís. Aquí també passa, eh? Ja aquí, fins i tot on estem ara, venen grups de alguns xavals que venen a assajar i encara no els he vist mai en cap puto concert de per aquí la vora, no?
5: Sí.
0: Que llavors és com això, no? Que lo important és, jo faig un grup, faig música, si vull que em vinguin a veure a mi,
5: tu
0: jo també, tu també vés a fer de públic sí. dels altres i anem a recolar l'escena, això que es parla de l'escena, no sé què, pues, es fa gran a partir de que tu vagis a veure.
5: Que tu tindràs gent si tu vas a veure gent.
9: Última, que a la Roca el dia 16 de maig es va inaugurar una sala, Campanxó.
0: No, ja està inaugurada.
9: El dia 16 de maig.
0: 16 de maig és avui.
5: No! Home, t'equivoc, eh?
3: Vas
5: 16 de juny, avui és 16 de juny. Salto
9: en el temps.
0: Salto en el temps.
9: Que
0: sí, que hi ha...
5: Com el Doraemon.
0: Que el Panxo, que anava a veure els Capone, en Jaume Capone.
9: Van tocar els Zayac,
0: Però no era el primer dia, el dia del Zayac?
9: No.
0: No.
3: Ja va ser el calentament.
0: No, per això et deia, que...
8: Crec que em van trucar l'altre dia per anar a tocar dintre de no res.
0: Bueno, pues ens despedim de... Ho heu passat bé, nois? Heu esmorzat bé?
3: Una recomanació a la República.
5: Perquè...
0: És que, bueno, més que res, perquè ho tenim aquí al costat i és de puta mare, tens allà aquella terrasseta i...
5: És que la música i el menjar són dos plaers de la vida.
0: Exacte. Vull dir,
3: no esteu convidats a vindre a l'Urgell a esmorzar, que allà sí, també tant, tenim uns raconets xulos.
5: Jo ja us he...
0: Al novembre, a les 9 i mitja em teniu per allà dalt, eh? Aviam, jo si vinc.
8: No, que sí,
0: Faig jornada completa, més aquest ha dit que ens fot fora allà a les 12, ens fot fora, vull dir que a les 9 i mitja del matí sóc allà per esmorzar, on te'n digueu.
5: El
0: pets o el que
8: faci. Gastronòmica i bola.
5: El millor post et portarem.
3: A menjar calçots i a tres.
5: No, perquè al novembre no crec que faci cap.
3: Si menges calçots, si menges calçots, un grup te fotràs uns pets per la tarda que flipa.
5: Però bueno,
0: el calçot ho té això que fa...
5: Bo, terrible.
0: Que fa que cagues, me cago en un mirlo. Bueno, dies de glòria, no?
8: Dies de glòria i caos, per despedir.
0: Ens acomiadem aquesta cançó, que és una cançó...
8: Que és el títol del disc.
0: És el títol del disc, una cançó que, a més, és...
8: És els dies de glòria i dies de caos.
0: És per acomiadar de puta mare.
8: Vingueu.
0: Nois, encantat que hagueu vingut. No ha vingut en Palaies. Hem pogut xerrar tots molt, perquè ell no hi era, quan hi és ell només xerrar. Però clar, la creu de Sant Jordi mana i...
3: Bueno, jo crec que li han donat.
0: I
3: l'ha deixat allà amagada, eh?
0: El proper concert jo li diré que el dia que vingui a tocar allà a Bellpuig la porti però penjada dels ous, eh? Penjada dels ous la creu de Sant Jordi. Bueno, fins al proper de guapos.
8: Vinga, va.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Valtis, ja fer l'últim programa de la temporada, no? Les crisis d'identitat és de lo més personal per la trajectòria vital de cadascú. I quin és el nostre rol en la societat? I si fins i tot la societat, els grups, poden tenir crisis d'identitat? Perquè en un món que tot canvia tan ràpid, qui ens diu qui som o què serem? Som? Serem.

Caríssimes Valquíries, tancarem el curs per tot lo alto parlant d'identitat i identitats. Jo no sé si com a podcast l'hem trobat la nostra.

gran tema aquest sobre la identitat. Què vol dir la identitat? Com ens podem classificar o en què ens identifiquem, no? Amb l'edat, amb la classe social, l'ofici, tipus de família... Sembla un bon tema per generar debat. Així que endavant, l'últim programa de la temporada abans de l'estiuet. I res, aquí des de la platgeta us envio aquest àudio.

0: Per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba,
1: arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arri

0: son
1: las Valquirias.
0: Bona tarda, Valquíries. De nou aquí amb vosaltres en aquest podcast intermitent. Tancant una temporada més, ja serà la tercera? Sí, tres cicles solars amb vosaltres, explicant-vos qualsevol cosa que ens permeti fer una elecció de quines coses ens permeten entrar al Valhalla, elements de la nostra vida, de la nostra cultura o de la nostra societat. I avui parlarem llavors doncs, de les crisis d'identitat, perquè anem una mica perduts, les Valquíries mateixes, ja ho veieu, perquè a vegades ja estem sempre improvisant, estem agafant l'esperit Mahara dels Maharas, però no, és propi, o potser perquè som les mateixes persones, o no, qui som nosaltres? Qui som? Què farem? No sé, tant els hi passa a les Valquíries, com jo que sóc rota i estic rota per dins, com els cossos humans que les interpretem. No? Avui farem una mica de teràpia de grup en aquest programa tan astut.
2: Bones, aquí és Cool, en aquesta tarda tòrrida, ja pràcticament a les portes de juliol, acomiadem el curs valquíric. I res, recordar-vos també informació pràctica, perquè al final... que som, sinó des dels llocs que ens emeten i els llocs que ens acullen. Valquíries, ens podeu escoltar des de la plataforma iVoox, però també des d'emissores amigues, com són Contraband FM i Ràdio RSK. Aprofitem per recordar, ja que parlem d'identitat, i recomanar-vos que la ràdio que ens ha vist néixer i ens ha ajuntat, que és Contraband FM, va participar junt amb altres emissores lliures en el 8è Cadenazo Ràdios Lliures, parlant d'antifeixisme, i bueno, de segurament pues, també de discursos identitaris des de la vessant xunga, no sé si avui tocarem això.
0: Qui sap?
2: I després també mencionar plataformes afins que ens difonen com iGràcia, plataforma que recull podcast dels barris de Gràcia, o Red de Podcast amb K. I a l'espera de que durant l'estiu o a inici del curs que ve segurament assumi una altra emissora que ens punxi també per la FM com fan RSK i Contrabanda, ja us avisarem, i pues amb ganes de dar-li ahí al coco, el que ens queda de coco
0: a la paraula també. Yeah.
3: Bona tarda, aquí Hilda amb les neurones fregides, la veritat, amb aquesta onada de calor tan brutal, i res, aquí l'últim programa de la temporada sobre identitats. Res, jo volia recordar i donar les gràcies a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull, que és un espai de gestió comunitària on impulsa projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I res, recordar-vos que ens podeu escriure al mail valquiriespodcast, tot junt, primer amb Y i després la llatina, @gmail.com, on ens podeu demanar el que vulgueu, criticar-nos, consultar-nos, proposar-nos temes de programes, cançons, el que vulgueu. I també ens podeu seguir per l'Instagram, Valquíries Podcast.

0: Què, arrenquem amb musiqueta?
1: Sí.
2: Què has triat aquest cop?
0: Bueno, pues, comencem amb un crit, diguem, de un cop sobre la taula per autoreivindicar-nos, les X-Ray Speaks, per qui li agradi el punk rock britànic dels 70, pues, de finals dels 70, una banda de Londres de les menys conegudes, però segurament de les més reivindicables, Identity, un dels seus hits.

0: Doncs mireu, vam triar el tema de la crisi d'identitat perquè a vegades ens costa a nosaltres mateixos saber qui som com a podcast i què volem fer, de què volem parlar, com ens organitzem i aquestes coses, no? En aquesta identitat que compartim de moment tricèfala, no? Però amb voluntat de ser una mica hidra, no? Que tingui molts caps i molts barrets i moltes coses, perquè ens agrada perdre'ns en l'anonimat o ens agrada d'alguna manera descobrir-nos en les múltiples personalitats, no? Però clar, llavors et fa pensar, i jo, on estic, no? I últimament aquest any, jo que dic, estic visquent una mica la crisi d'identitat, no? Suposo que els processos vitals, com en parlaran les companyes que ens han fet uns àudios fantàstics, ens demostren que la identitat es construeix des de qui ets tu mateix i com et mantens sent tu mateix en el canvi, no? En el pas del temps, de les circumstàncies que t'envolten, etc, etc. Mira, trec els micros de fons perquè se sent menys soroll. Estic molt professional avui. Molt bé. Això és una identitat pròpia? Miro a mi mateix? Soc professional? No, no gaire. Si m'hagués d'identificar amb algun tipus de cosa, diria que soc més aviat amateur passota, no? Però mira, la ràdio ens ha acompanyat i és una cosa que ens defineix, no? I a mica en mica et sents còmode i pots dir, sí, és una identitat que em pertoca, però la mantindré sempre? Haig d'estar sempre escollint això? O hi haurà un dia que la deixaré enrere? Qui sap, no? I bé, doncs una mica en plan reflexió antropològica, dubto que la identitat no estigui deslligada una mica d'aquesta individualitat, no? Que ha anat naixent en el pas del temps, en el llarg de la història, però que moltes vegades pensem que és algo molt antic i no ho és tant, no? Aquestes crisis dels personatges literaris i aquestes coses, que potser ja fa centúries que duren, no és una cosa tan comuna com ens pensem, no? I moltes persones suposo que han viscut una vida sense gaires crisis d'identitat. Ara bé, jo crec que la crisi de l'adolescència, on et formes la personalitat o on t'has de definir una mica, tothom l'ha tingut, no? I que com que s'ha de construir en contraposició, en oposició a un altre, els pares, a un grup social o el que sigui, doncs per això l'hem viscut tothom. Però la nostra societat ahir, no? Turbocapitalista, doncs ens porten aquest rerefons de que la nostra identitat, tot i que és el nostre culte principal, no? L'ego, l'individu i tot això, està sempre atravessada per dubtes i circumstàncies que et fan plantejar de dir, continuo per aquí o em recol·loco, no? El forever young que sempre volem ser, no? Doncs a mesura que han anat passant els anys i ja som uns viejos, costa de sostenir, no? I mirant enrere, doncs imagino que n'hem tingut tots ja unes quantes de crisis d'identitat més fortes o més fluixes, no? Si estem aquí és que les hem pogut sostenir amb prou dignitat, ara bé que perdre el cap també està bé, tampoc passa res, no? I doncs una mica les reflexions que em porten ara és, ho porto a pensar una mica últimament, no? Com m'oriento en aquest edatisme, no? En aquestes, pensant que són etapes diferents, no? Com passo pàgina, no? Ara que els meus fills ja comencen a ser grans i ja per fi tots, no? Fins i tot la més petita, doncs com em recol·locaré? Qui seré jo quan ja no hagi d'estar, no? Pringant tant per tirar endavant o tirar endavant unes boques a alimentar i aquestes coses, no? Tindré més temps per mi? Recuperaré? Què faré? Tornaré al punk rock? Tornarem a les noches loques d'After al Puerto Rico fins a les 12 del migdia? Qui sap? Tot això està per veure, però bueno, serà en crisi d'identitat o què? No? I bé, doncs alguna mica quan parlàvem això, doncs ja per acabar una mica, és això, no? Li preguntàvem, no? I ara que parlarem, avui introduirem la IA, no? En aquest programa, perquè d'alguna manera és identitats artificials que es col·loquen i ens responen. Doncs com va lligada la crisi d'identitat amb la crisi existencial? I et diferenciava, perquè li vaig preguntar, no, primer parlem de la crisi existencial, i dic, no sé, després ben d'identitat. Però bé, diu que són dues coses que van lligades, no? Però bueno, primer preguntes qui ets tu i si no trobes resposta, doncs a vegades et preguntes què fas aquí. No. Doncs vinga, què fem aquí? Qui som?
1: El tema de la identitat, que és que què vol dir identitat? Clar, és que pots sentir-te identificat per moltes coses, no? El barri, el lloc d'on provens, el gènere, l'ofici, si tens fills, com bé has dit, que interessant això, de quan se'ns facin grans, si, quina identitat, no? Ens retrobarem amb nosaltres mateixos. I sí, al llarg de la vida hi ha crisis d'identitat, no? Diuen molt això de la crisi dels 30, per exemple, Jo personalment la crisi dels 30 no la vaig tenir, però sí que l'adolescència sí que crec que és un punt molt en comú, perquè vulguis o no trenques amb el, una mica, no?, amb els teus pares, amb una mica comences a tenir totes les teves pròpies idees. Sí, aquest va ser. Jo concretament vaig tenir una crisi d'identitat bastant forta quan vaig deixar, clar, jo pel meu ofici, clar, el meu ofici jardinera, no? I a més vaig estar com 6 anys d'encarregada de jardinera per del Putxet. Llavors tothom era, és la jardinera del Putxet, saps? I quan vaig, se'm va acabar el contracte, allà vaig tenir una crisi d'identitat forta, que la gent encara avui de dia em continuen dient, ah, mira la jardinera del Putxet, i fa molts anys d'això. Però clar, allà va ser com, ostres, ara ja no sóc la jardinera del Putxet, ara què sóc? I sí que és veritat que, bueno, em sento pues, també, la meva identitat com vallcarquina també és algo que tinc com molt, molt potent, i realment, bueno, sobretot pues, quan, arrel de ser mare i sobretot mare monomarental, no? Aquesta, això ara mateix em sento bastant amb aquesta identitat, no?, de mare monomarental, que comporta pues, moltes coses tan bones com dolentes, i això que dius, de quan s'acabi aquest rol que estic fent, que què serà de la meva identitat? Sí, tota una intriga. Em sembla un tema molt interessant.
2: Serà.
0: Bueno, aquí seguint el fil School, pues ens ha tocat, bueno, aquest cop fem un episodi amb un d'aquests temes que són inabastables, no? A vegades anem alternant els temes més concrets amb alguns que són infinits. Llavors aquí, doncs com heu dit, jo és que em repetiria, doncs hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. El tema de la identitat col·lectiva, que ens ajunta potser en una de les seves vessants aquí, o i estem en un espai com és Can Carol, o un barri com és Vallharja, que té la seva identitat, ens ho demostra. Venim, avui és 29 de juny, que estem gravant aquest episodi, venim d'haver aquest cap de setmana viscut el dia o els dies de l'orgull, on en certa manera segurament hi hauria diferents objectius, no?, segons qui t'ho digués, però que unes mobilitzacions o dies que van vinculats també a reivindicar certes identitats que han estat perseguides i vilipendiades. Però després també, evidentment, si proposàvem aquest tema i ens feia gràcia, era per la part que ens toca més a nivell individual, i de que jo em sumo a també, evidentment, estar vivint una certa crisi d'identitat, una crisi dels 40 allargada, no?, que mai saps fins quan dura, i que em fa pensar que, bueno, que en els temps que vivim potser és que també ens passa que per molt que ens queixem de falta de temps, segurament tenim més temps per tenir aquest tipus de crisis i reflexions i a vegades fins i tot depressions que en altres moments de la història, no ho sé, aquí l'antropòleg historiador després ens ho podrà dir, però bueno, que és una de les coses que els darrers anys, almenys a les societats més opulentes o benestants com la nostra, atravessa, no? Van vinculades a coses com la soledat o certa, a vegades també precarietat, però alhora cerca d'un mateix, moviments new age que van sortint. Llavors, fins quin punt a vegades també, i m'hi fico en el sac, és que ens sobra temps per estar en crisi, potser. Però bueno, en tot cas, sí que secundo, evidentment, que és algo que ve detonat per grans canvis vitals. Algunes companyes ens ho explicaran en els seus àudios, n'heu mencionat diverses, i sobretot, per afegir alguna cosa, jo ara estic vivint de prop, ja no només el que a mi em passa, sinó em fa molta gràcia veure com es van conformant les identitats amb els meus fills, i com ja no, la crisi d'identitat de la pubertat o l'adolescència evidentment és molt coneguda, l'hem passat totis, però jo estic veient en directe des de com construeix a la seva manera la identitat un nen de 2 anys, entorn també els altres, i ja no diguem doncs un infant més gran de que pràcticament 9 anys amb les seves ja crisis també. I llavors si fa pensar que en el fons jo crec que la vida és anar empalmant crisis o reflexions entorn de qui ets i en la societat i moment que vivim, doncs en general a nosaltres ens ho marca, com heu dit, coses com la feina, ens agradi o no, l'espai on vius i com et relaciones amb els altres, perquè al final potser qui som a vegades molts cops és com ens reflexem amb els altres o com ens vinculem amb els altres. I llavors aquí la criança, per qui la té, és el que ho atravessa, i qui no la viu, doncs potser també d'alguna manera. I res, doncs estirarem del fil a partir del que ens diguin les companyes, que segur que ens inspiren.
3: Clar que sí.
0: Però bueno, de moment serà un programa d'interrupcions musicals. Ho farem avui ara amb una cançó que m'inspira força, que és una cançó vella ja, és d'en Beck, un artista americà de final de mil·lenni, que va fer aquesta cançó del Loser, entre d'altres, però que m'identifica molt, perquè una mica en aquest que documentes tu, Schools, no Hilda, la nostra societat ens porta en aquesta pressió, o sigui, en aquesta conformació de conèixer de tantes realitats possibles, de tantes circumstàncies diferents, no? A viure moltes èpoques de canvi, a molts moments on et preguntes si et van bé les coses, si no et van bé les coses, no? I sembla que la pressió social, no? Que n'hem parlat altres vegades, de les xarxes o el que sigui, ens està dient, no, és que has de ser un triomfador, has de ser un triomfador, i no ho som, no? O sigui, en el fons, la gran majoria de persones en aquest no complim tots aquests requisits, no? Vull dir que és impossible perquè són moltes coses. I jo últimament, no, que pues em moc amb persones que objectivament no es poden indicar en el món perquè estan en la precarietat, no? Amb feines intermitents o no, no? O no han aconseguit o no han volgut construir una família o estan molt sols, no? O no sols, perquè al final són moltes coses. Doncs jo, com que també m'hi sento basant així, doncs jo m'agradaria molt reivindicar com a tret identitari fenomenal el ser un loser. Yes? Sí? En ser una persona que no sempre tot t'ha anat bé i portar-ho amb orgull. Sí? I no passa res, perquè en el fons som lluitadors igual. No? No sempre tot ens surt bé, perquè és que no pot sortir tot bé. Doncs vinga, Loser de Beck.

0: Res, faig aquest àudio entre muntanyes de roba per plegar i per rentar i reflexionant sobre el que parleu avui, sobre la identitat. Jo crec que podria dir que quan vaig tenir la meva filla vaig tenir un moment de crisi d'identitat, de moviments en la meva identitat, no? Recordo que la penya em preguntava com estava després de parir i a mi em sortia, sobretot els primers mesos, em sortia a dir que m'estava fent grans preguntes, no? Com que el fet d'haver-me d'aturar per cuidar-la en una societat que no para i que doncs, jo tampoc, doncs, per exemple, a nivell laboral no havia pogut parar mai de treballar 4 mesos seguits des de, doncs, des dels 18 anys, jo crec. Com que parar em va fer reflexionar molt i em sortien això, el que ella deia, preguntes molt grans, no? Que crec que són preguntes relacionades amb la identitat. Doncs això, em preguntava coses com qui sóc, què em defineix, què m'agradava fer, que ja no faig, i si ho feia, ho feia perquè m'agradava, perquè em definia, què podré fer, què no podré fer a partir d'ara, quins canvis hauré d'acceptar, d'enfrontar, com que em sortien preguntes molt, molt profundes de qüestionament de mi mateixa o de com em percebia a mi mateixa amb aquest canvi tan gran, no? Que és com un canvi també això d'identitat, jo crec, no? De valors, creences, accions, i que això et pot passar amb la maternitat, però penso que et pot passar amb milions d'altres coses, no? A la vida, també poder haver d'aturar per cuidar algú altre, un familiar, algú gran, poder rebre un diagnòstic o tenir una malaltia de salut greu, física, mental, bueno, com que aquestes preguntes arriben, no? I, bueno, i el procés ha estat com escoltar-les, no? I acceptar que estaven allà i que no tenia resposta, no? Perquè la identitat és algo molt, bueno, jo crec que és algo molt mutable, molt canviant. Com ens definim, quines paraules utilitzem per definir-nos, doncs té a veure amb el nostre entorn, amb el que tenim al voltant. Ens definim en relació a un altre, a allò que tenim a prop, no? Les paraules estan en relació amb tot el que hi ha al teu voltant, no? I tu ets, però ets un relat de qui ets, no? Això la psicologia cultural i constructivista ho explica molt bé, no? Construïm un relat i unes paraules al voltant de qui som, però no existeix un dia que, no? Que tinguis clar qui ets i et treguis una cortineta i apareguis allà i diguis, ah sí, per fi, ja sóc això o ja sóc així, sinó que es va construint. I amb la maternitat, doncs, jo ho he notat molt. També com la identitat de mare, no? Que, bueno, que és com una paraula, ser mare, que com integrar-la, com dir, ostres, sóc mare, però quina, no? Com veus mares a fora, com t'identifiques, no? Que la identitat té a veure també amb identificar-te amb grups, no? També des d'un lloc que, bueno, poder entrar i sortir d'aquesta identitat, jo crec, o amb criteris propis, no? Perquè, doncs, no totes les mares són iguals i no, poder no et sents identificades amb totes les persones que fan de mares, no? I alhora també la identitat com un espai col·lectiu, no? Com amb diferències, però que també ens uneix, però que ens uneixi d'una manera que permeti lluitar per totes, no només per lo teu. Però sí que m'ha fet pensar molt, doncs, al poble on visc hi ha molt pocs serveis o tan sols una escoleta, que cada any queden molts infants fora, però hi ha molts pocs serveis per infants de 0 a 3 anys, no? I un grup de persones mares que cuidem, doncs, ens hem unit per autogestionar un espai, per reclamar més espais així a l'Ajuntament, no? I això, doncs, la identitat col·lectiva et permet fer això, assumint que dins d'això també hi ha diferències. I també una cosa molt important per mi de la identitat és com que, encara que no reconeixes altres identitats, encara que tu no les visquis en primera persona. La primera persona és molt important i hi ha coses que vius en primera persona, llavors tens com una entitat diferent per parlar-les, però que totes puguem, i tots, i totes puguem parlar de tot, malgrat que estiguem en llocs diferents, no? I ens podem escoltar. Això per mi també té molt interès, perquè si no es dona aquest espai com de negar si l'altre no està vivint allò que tu estàs vivint ben bé, no? I crec que aquí també està una de les claus per fer comunitat i tirar endavant.
1: Hem escoltat la Marta de la cooperativa de terapeutes de Mataró, la Sarja, a qui agraïm molt que s'hagi comprestat a fer-nos aquest àudio trobant un moment per fer-ho en una etapa vital complicada, precisament per alliberar temps, però que ens ajuda pues, ja també a anar concretant coses. No? I bueno, jo per quedar-me amb coses, a part de coses que ja hem anat dient, com que al final la identitat es defineix en relació amb el nostre entorn i a com ens perceben els altres, sobretot, clar, m'ha quedat i m'ha fet pensar també amb el tema aquest que en veritat la identitat és el que es construeix i va canviant i muta i es construeix sempre. Que potser segurament morirem a l'edat que sigui i potser encara no haurem acabat de construir la nostra identitat. Això em feia pensar una mica amb el llibre que em va deixar Hilda en el darrer episodi de Valquíries, el Relíquia del Pol Guasch, que on l'autor parla del suïcidi de son pare i en certa manera recollint una mica el diari d'ell i també records d'ell, del Pol Guasch, des de la infància, va donant voltes també a aquesta identitat tant d'ell com del pare, com dels altres germans o germanes, i que va mutant en el temps i com, bueno, sé, això és una patiada meva, però que segurament fins i tot en el moment de la mort voluntària d'aquesta persona no arriba ni a acabar de decidir qui és, no?, aquesta persona. I jo crec que això seria aplicable més o menys a tothom i evidentment en moments de canvis grans, disruptius, com és el de ser mare, però com ho poden ser altres, és quan potser això rompe i ens ho preguntem més.
2: Quan se't mor algú molt proper, quan et divorcies o coses així, també poden generar una crisi d'identitat. Si de cop els teus pares també es moren, de cop tu no sé, ja no tens pares, tu ets la següent generació. Bueno, sí,
1: pot... bueno, quan algú també precisament dinamita, per exemple, algun dels trets principals que et defineix, no? Pues, la mort d'algú molt proper, pues, potser fa que tu deixis de ser,
3: rol, però,
1: que deixis de fer fill, a canviant rols, perquè al final ja t'ha de veure amb rols, i que potser deixes de ser fill, filla, germà, mare, en el pitjor dels casos d'algú, o quan perds una feina i no és voluntàriament, o has de tancar un negoci que has construït tu i pel qual construeixes la teva identitat com a persona autònoma o amb una cooperativa, encara amb més raó, o en aspectes de salut, precisament, que és d'on ve la Marta, per exemple, on deixes d'estar sa o actiu o fent mil coses que també ens defineixen.
2: Has de reconstruir la teva identitat en aquests casos. Sí, sí.
3: Sí, a mi ara em venia al cap pensar una mica entre les diferències entre la personalitat i la identitat, no? O sigui que són dos conceptes diferents, eh? No sé si estic sonant gaire bé. Hola, hola, ara millor em sembla. Doncs que no són dues coses diferents, o sigui, però bueno, la teva personalitat potser forma part de la teva identitat, no? Però la identitat pues, respon a quines coses et vinculen potser també amb altres persones, no? Doncs la família o el rol dins la família pues, tenen un paper, però potser no és el més determinant, pues, això aquí, el barri o que ets català o la nacionalitat, no? O la llengua, també es considera com aquestes coses d'identitat, no? Després hi ha un vídeo que ens parla, no?, d'aquest punt de l'identitari, com de dir, no, jo sóc així, però per excloure'm, per diferenciar-me de l'altre, no? O sigui, ara el feixisme es vesteix d'identitat, no?, com per dir, no, és que hem de ser com som aquí, com si aquí hi hagués una única manera de ser, no? I a mi em fa pensar una mica en les crisis que porto ara, és, no, en el fons, o sigui, penso que la meva identitat social o política l'he construït una mica doncs, a través de la participació en crear projectes, però sent generador de projectes, no? Sempre estan fent coses, no? O sempre... Jo tinc la consciència aquesta, no?, que m'he vinculat a la gent moltes vegades a través de la militància o de l'activisme o així, no? I després
2: també
3: quan no ho tens o quan, no, quan el moment que estàs més cremat d'aquestes coses, no, pues perquè o et decepciones o no funcionen o et treuen molt de temps, no? Doncs et fas preguntes, i per què ho he fet així, no? I una mica que és la crisi d'identitat em s'han plantejat des d'aquesta perspectiva, no? El per què, no? Per què has triat el que has triat, no? I potser ara en que està en joc, no? Perquè continues igual o canvies, no? O sigui, per exemple, pots tenir una crisi d'identitat quan se t'acaba una feina, sobretot si o no et renoven, et fan fora o el que sigui, és perquè, ostres, si m'han fet fora, jo continuo fent, vull continuar fent el mateix? O és que d'alguna manera no és, no sóc, no, adequat per aquesta feina o per aquesta funció? O fas moltes preguntes, no? Perquè suposo que una cosa bona que hem generat culturalment és que ens podem fer preguntes i que som crítics i que d'alguna manera aquests crítics podem aplicar-nos a nosaltres mateixos, no? O sigui, no fa falta que ens pensem que som el rei del mambo, però clar, al mateix temps això ens aboca, doncs, aquest infinit, no, del dubte, no?
2: Sí, quan
3: i el dubte és una cosa que amb l'identitat, doncs, també et passa, no? I ens podem haver fet moltes preguntes, no? Doncs, també efectivament o en identificacions de gènere o coses d'aquestes coses, no? Vull dir que en un moment en què la societat canvia molt, fa que et facis aquestes preguntes, no? I llavors has de triar, no? Perquè al final és triar, és important per definir-te.
2: Sí, i quan tens aquestes crisis, no, també pot passar com que et ve com el síndrome una mica de l'impostor, saps? Per exemple, no sé, pots estar, nosaltres portem no sé quants anys fent ràdio, però a mi a vegades m'ha agafat de dir, soc prou vàlida com per seguir fent ràdio, no? I amb la militància també, sí, també passa, la ideologia també política, jo crec que també et crea com una identitat, i llavors de cop...
3: Soc coherent prou, no? Hauria
2: sí,
3: de fer això?
2: Exacte.
3: Per què no em faig vegano?
2: Exacte, aquestes coses. Exactament.
3: Per què menjo jamón?
2: Si tinc tan clar que sóc anticapitalista, per què, no sé, em vaig a... Sí, exactament. Són coses com interessants de reflexionar, tot això.
1: Us sembla, fem un nou parell musical i escoltem alguna altra veu, amiga?
3: Sí, jo crec que podem escoltar l'Eva amb això dels processos, no? Que ens parla una miqueta...
2: Volia aprofitar de l'àudio que hem sentit, que m'ha semblat molt interessant, recomanar un documental de 30 minuts que va sortir fa molt poquet a TV3, que es diu Mares Invisibles, i està molt ben fet i és molt interessant, i parla sobre la situació de discriminació i precarietat que pateixen les famílies monoparentals, que un 81% de les quals estan formades per dones, i bueno, parla molt d'això, d'aquest peron, no, que s'ha de fer si ets mare, però sobretot si ets mare monoparental encara més, no? Has de deixar de ser tot el que eres, deixar el teu ofici, com a mi em va passar, per exemple, i de cop, doncs, la identitat que tu tenies, doncs, canvia completament, com a mínim per una època bastant llarga,
3: no, no.
2: Després potser torna, però volia aprofitar com per recomanar-lo ara, ja que parlava sobre això.
3: Jo crec que el fet de la criança és un tema que ens canvia molt, no? Ja no, la gent ja no et veu igual, i tu no veus igual a la gent, no?
2: Sí.
3: I per molt que a vegades es dilueix i no és això, però està allà, no? I sí, en aquest documental vaig veure jo també, està molt interessant,
2: sí.
3: I potser és un tema que haurem d'agafar fort, no? La temporada
2: sí.
3: Que ve.
2: Sí, sí.
3: I la discriminació aquesta, no? Que al final quan una persona tria un... No? És un, jo vull ser, no? O uh-huh. M'ha tocat o vull ser-ho, no? Uh-huh. Però després no se li reconeix que té, no? Vull dir, el doble de temps, no? I que ara s'ha aconseguit, no? Fa poc que ha aconseguit que les mares solteres o així, monomarentals, perdó, mares solteres, però que puguin tenir el doble, o no és el doble, però més baixa.
2: Que puguin tenir, no? Com si també la baixa del pare, com pare, si, però per exemple, no hi ha cap tipus d'ajuda, igual que tens ajudes per famílies numeroses, no hi ha cap tipus d'ajuda per família monomarental, o sigui, crec que encara s'ha de fer molt de camí, perquè no es reconeix, però és que no cal ni ser família monoparental, vull dir, no es reconeix la labor de la criança.
3: Sí, sí.
2: Com tal, saps?
3: I mira que formem identitats, no?
2: I formem identitats, exactament.
3: I és important, no? Perquè al final la identitat es construeix a partir de, per això, del benestar o de les crisis, no? I tot i que a vegades les crisis ens fan ser més forts, no? O tenir una personalitat o una identitat més marcada, no?
2: Mm-hmm.
3: També l'amor, no? També ens permet crear aquesta identitat.
1: I reivindicar-nos,
3: sí.
1: I perdre'ns. Bueno, doncs ja que ho heu comentat, doncs passem a escoltar un segon àudio, en aquest cas de la Eva, que mira, una altra veu que parlarà, doncs, des de la seva experiència professional, però també vital i de nou com a mare, i que a més és interessant perquè també reflexiona sobre el propi fet de com li ha fet potser reflexionar sobre la seva identitat i com s'ha sentit en aquest procés de gravar l'àudio mateix, no? De com s'ha qüestionat al rebre aquesta proposta, i ho fa des del seu àmbit de treball, que és la metodologia o el mètode del treball de processos, algo que, pues, per qui no ho conegueu, pues, potser l'àudio d'ella us ajuda una mica a situar, no? Que és aquesta metodologia que ajuda, pues, no sé, a analitzar processos, a dotar d'eines, sí, o per decidir i transformar. Escoltem-la i abans o després sonarà alguna altra cançó de les, yeah, que hem seleccionat.
3: Vinga.
4: Hola, sóc l'Eva Sánchez, i si m'hagués de presentar així ràpidament diria que avui m'identifico com a dona, mare, monomarental, blanca, catalana, de classe mitjana, facilitadora de grups i acompanyant de processos vitals. I també podria dir que sóc creativa, sensible o curiosa, i podria continuar fent una llista llarga de qui sóc. Quan l'Ernest em va convidar a participar en aquest podcast sobre identitat, la meva primera reacció va ser jo, perquè de seguida van aparèixer veus internes dient-me que no sóc prou bona oradora, que no sabria què dir o que no seria capaç de fer-ho. Però al mateix temps, una altra part de mi, que és més aventurera i atrevida, va respondre ràpidament: vinga, va, provem-ho. I aquí estic. Sempre m'he considerat una persona més del moviment i del cos que de la paraula. És una identitat com forjada durant molts anys i que he hagut d'anar revisant i treballant. I sí, és cert que el llenguatge corporal per mi és un espai més segur, més casa. Però també he descobert que posar-nos etiquetes massa rígides no ens ajuda, com a mínim a mi. D'alguna manera limita les meves experiències i constreny la meva identitat. Treballo acompanyant persones, relacions, grups i organitzacions des d'un paradigma que es diu treball de processos. És una metodologia creada per Arnold Mindel, que entén la vida com un procés en constant moviment. És una manera, d'alguna manera, és una manera d'escoltar l'experiència humana en el cos, en les relacions, en els somnis, en els conflictes, amb curiositat i respecte. Des d'aquesta mirada, fins i tot allò que ens incomoda, ens confon, ens descol·loca, pot tenir informació valuosa sobre cap a on vol créixer la nostra vida, no? Des del treball de processos entenem que la identitat no és una cosa fixa i estàtica. Hi ha parts de nosaltres amb les quals ens identifiquem fàcilment. Allò que coneixem, que ens resulta familiar, allò que respon a la pregunta de qui sóc. Però també hi ha experiències, emocions i impulsos que ens descol·loquen, ens incomoden o fins i tot rebutgem, perquè no encaixen amb la imatge que tenim de nosaltres mateixes. Podríem dir que la identitat no és una cosa completa ni tancada, sinó una part del que estem vivint en cada moment, com que evoluciona i creix. I sempre hi ha alguna cosa més, experiències, sensacions o moviments interns que encara no reconeixem del tot, però que també formen part de nosaltres. Però per això avui ja no m'interessa tant definir qui sóc, sinó mantenir-me curiosa davant de tot allò que la vida vol fer emergir. Potser no es tracta tant de descobrir qui som, sinó de mantenir-nos obertes a qui estem esdevenint. No ho sé, és tot un procés. I avui, d'alguna manera, això també m'ha passat a mi aquí, saltant al límit de la idea de que no sóc bona oradora i travessant aquest sistema de creences i deixant que una altra part de mi emergeixi, la que prova, la que s'atreveix, també pugui parlar i gaudir de noves experiències.

0: Acabem de sentir la cançó Memoir del Maes, aquest gran cantant francès, és el meu preferit de modern que fa rap, del seu nou àlbum que es diu Omerta, que és super recomanable perquè totes les cançons de l'àlbum són boníssimes. I
1: que per cert, perdó, ara que ho dius, jo crec que pocs estils musicals buscant tant la reivindicació pròpia i la cerca d'identitat com el hip-hop, eh? Bueno, potser és una patillada, però sí. M'hi ha fet pensar, no? El quantes lletres de cançons de hip-hop parlen de jo soy el más o jo soy no sé quién, mi origen estava en no sé dónde, i en això el hip-hop és...
0: Sí, és que quan érem adolescents sí que... Jo sí que quan era adolescent pues sí que la meva identitat era més com soc punky o soc rapera, o tal. Ara avui en dia com que tot es barreja més, no? Però és veritat que també, no? Segons l'estil de música o l'estil que vestíem o l'estil de pensar també ens creava molt la identitat.
1: Això totalment. Però bueno, ara que dius això, a vegades estils musicals que hem escoltat algunes de joves, el punk o altres, a vegades fica molt el focus cap a fora, no? La societat que fa malament, que denunciem, i altres, no dic que uns siguin millors que altres, però hi ha altres estils, i potser més en voga els darrers anys, bueno, ja fa uns anys, que també fiquen el focus també en un mateix.
0: Sí, el Maes ho fa moltíssim això, sí, sempre parla de, bueno, pues, el que ha viscut a la infància, pobresa, dels seus orígens d'on ve, dels problemes que ha tingut, de quan ha entrat a presó, de quan... Bueno, sí, com, sí, ho fan molt, això ho fan molt els raperos, tens raó. I rei, volia posar aquesta cançó pues, perquè és això, no? Considero que també les memòries, totes les experiències que t'han anat passant a la llarg de la teva vida, la teva infància, tot això condiciona moltíssim a la identitat que ets avui en dia, que també és un tema bastant important.
1: Clar, ara que deies això, abans em feia pensar que una altra cosa evident, com passa amb tots els temes que tractem aquí, és que no totes les identitats valen igual. També no totes com puntuen o igual o tenen el mateix prestigi, i aquí també hi ha classes, en certa manera. Exacte. Llavors, evidentment, com tu dius, pues, d'on vens pues, també determinen, no? I com, a part del que hem parlat, hi ha aquesta necessitat que ens reconeguin, però hi ha aquest altre element. A mi em feia pensar, a l'hora de pensar, bueno, què puc recomanar en un tema tan abstracte o ampli com aquest i tan filosòfic? I em feia pensar com, per exemple, en el meu cas, que en el seu moment, també, almenys a la infància i quan construeixes identitat, el fet de tenir un origen de fora en part, no? Que ma mare fos de fora, també en moment en èpoques on no era tan habitual aquí a Catalunya o a Barcelona, ara potser és algú més comú, no? I en una classe, en un col·le pots trobar la meitat, per exemple, d'una classe amb orígens diversos, sense que això ni molt menys estigui resolt com a societat, eh? Però quan era algo tan minoritari, crec que sí que et fa veure com molt diferent. Hi ha altres elements que et diferencien a la infància, et fan sentir diferent i a vegades porten a problemes, eh? Mm-hmm. Però el de l'origen pot ser un. Llavors, fa uns anys vaig llegir un llibre que em va fer gràcia i de fet em va servir per fer treballar la intervenció que vaig fer en el fòrum aquest d'indigestió que a vegades hem parlat que fan a la gent de nativa, que és un llibre que es diu Marrón, d'una autora peruana, i que en aquest cas, des d'una reflexió molt més moderna, no? És una noia més jove que va venir aquí de Perú, pues reflexiona això i ho fa, per cert, bastant a través de la música. I que per això ara també m'ha fet pensar.
0: Clar, és que si ets immigrant també això et constitueix, o sigui, molt una, i també t'ho fan pensar els altres, no? Perquè si ets immigrant i aquí pateixes un racisme de l'hòstia, doncs també és com, ostres, no? La Clar. Religió també, no?
1: Bueno, tot el que ens fa diferents, tot i que en el fons tots som diferents, però sí, o ets persona immigrada o d'origen, i dins de la gent que ve d'orígens diferents també hi ha diferències, no? Evidentment, el casos que és algo que es veu en seguida pel color de la pell, i altres casos és quan la gent obre la boca, i altres casos no, i llavors això també fa que et sentis més o menys diferent. I llavors aquest llibre de la Rocío Quillahuaman, que no és una escriptora, sinó una persona que treballava al món del disseny, però va tenir necessitat de fer d'una manera divertida aquest llibre, reflexiona això, per exemple, també vinculat a les modes, a la música, a com ella, per exemple, de petita, bueno, a l'arriba i sobretot a ella li agradava la música anglosaxona. Tot el que no la vinculés a un origen de sudaca. I la música, pues, com la que hem posat diverses cançons a l'inici del programa, no? Més alternativa i tal, però anglosaxona, no? I com és més tard que potser valora la música pues, d'origen més andí o el reggaeton. Bueno, sin más, jo us el recomano, ja que pum, així és una recomanació, perquè al final, i aquest és només un dels eixos, no? Que ens faríem pensar com això, les identitats no valen totes per igual.
2: Sí, no m'agrada molt que hagis parlat això, perquè jo també volia parlar-ne. Bueno, potser ho parlaré després i puc vincular-ho amb altres coses, perquè just ho... també ho esmenta l'àudio que posarem tot seguit, no? Doncs, això que dèiem de les dretes i la identitat, no? I el feixisme i els contraris, no? I la possibilitat de ser en un lloc des de complir tots els requisits que et permetin ser d'un lloc, no? Però vinga, va, sentim de la inversa l'àudio...
1: Sí. Escoltarem a una companya, la Mireia Pifarrer, d'un projecte, d'una cooperativa que es diu La Inversa, i ella, pues, el que treballen en aquesta iniciativa i ella mateixa present té a veure amb processos vitals, amb com acompanyar o reflexionar sobre processos vitals que transformen, per exemple, i ella menciona alguns, no? I que tenen a veure, pues, alguns els hem mencionat, com pot ser quan deixes de treballar, en aquest cas concret, per exemple, la jubilació, doncs hi va lligat a l'edat, i més que en el seu cas, per exemple, la maternitat, doncs ella, i ho posa com a exemple des de la vivència personal, la menopausa també, però també la madrestia, no? Que és ser madrasta, o el que es diu madrasta en l'imaginari clàssic, no? En cas soni políticament incorrecte ara, no? Doncs acompanyar o viure amb un fill o filla que no és teu de sang. Llavors, són alguns d'aquests processos totalment, bueno, molt més potser vinculats al món femení o que ja treballa des d'una perspectiva feminista que posa com a exemple per portar-ho a reflexionar la identitat a partir del gènere i l'edat, sobretot. Uh-huh. Escoltem-la, molt interessant el que diu i li agraïm també.
2: Super!
3: Hola, Valquíries, sóc la Mireia Pifarrer, fundadora de La Inversa, i bé, parlem de la identitat, no? Vaya, vaya temazo, la identitat. Clar, per una banda, jo crec que clar, la identitat pot servir com a diferenciador de l'altre, no? I es pot utilitzar d'una manera negativa, no? Es pot utilitzar, evidentment, amb actituds feixistes, però també, per una altra banda, crec que la identitat et pot ajudar a entendre't millor, no? a ubicar-te i a donar-te eines. En el meu cas, per mi la identitat està molt relacionada amb el meu gènere, no? Soc dona i això ja, d'alguna manera, t'ubica, no? en un lloc, en la societat. No? Hi ha uns rols, hi ha unes expectatives amb les quals doncs, has de lidiar-hi o has de confrontar-les o has de rebutjar-les, però has de fer una feina en relació a aquesta identitat que ja t'entra per defecte. No? I també soc gran, estic fent gairebé 50 anys, acabo de fer els 49, i això també d'alguna manera, no, et diu el que eres i el que ets ara. No? Ja no ets una noia jove, ja ets una persona adulta, entrant ja fins i tot en una, a la segona adultesa. No? I això, quan te n'adones, doncs fa una mica de vertigen, perquè també hi ha una sèrie de rols en els que juguem amb el tema de l'edat i que també et defineixen, no? de cara a tu i de cara als altres. També soc menopàusica des de fa molts anys i això et fa canviar la manera de pensar, els paradigmes, et fa com enfrontar-te a coses noves, no? que també d'alguna manera són identitàries. No? I soc madrastra, això ha volgut dir que he hagut d'entrar a formar part d'una família enllaçada en la que els rols no estaven del tot clars i he hagut de buscar també una definició de qui era jo en relació a unes criatures que no són meves, en relació a una parella que està criant a unes persones que conviuen amb nosaltres, no? Establir uns vincles diferents, no? Els que suposo que establiria una mare, però d'alguna manera també molt maternals, i també a no ser mare. A no ser mare també és una identitat molt forta, encara ara en la nostra societat, no? I mira, també fa 15 dies em van diagnosticar TDAH. I això també és identitari, no? Quan te'l diagnostiquen d'adult, pots fer un repàs de tota la teva vida i adonar-te'n de moltes decisions que havies pres, de moltes coses amb les que et pensaves que eren un inconvenient, no? Una manera no gaire positiva de ser, però, i que no entenies molt bé, no? Dius, per què faig aquestes coses? Per què no sé què? Per què sóc impulsiva? Per què vull deixar la feina? Per què vull tornar a estudiar, no? I de cop i volta dius, ah, vale, aquí hi ha algú en la meva manera de ser que ja ve de sèrie, i en el moment en què li poses paraules pots, d'alguna manera, també prendre decisions, conèixer-te més profundament i reconciliar-te, també, no? Amb algunes decisions teves i tal. Per tant, identitat, per mi, sí, a tope, sempre i quan no sigui en diferència de l'altre o com a excusa per l'opressió d'un altre.
2: Doncs aquest àudio de la Mireia de la Inversa em permet plantejar-vos una mica alguna reflexió que porto temps fent-me, no? Des que treballo a instituts i sobretot veient doncs, aquesta realitat en què les persones que es construeixen una identitat, no? Els joves necessiten construir una identitat, i quan la teva identitat doncs, entra en joc o és víctima o pateix d'aquesta separació del que ets d'aquí o el que no és d'aquí, no? Entenem que la pertinença és algo molt important, no? Com neguem a moltes persones el fet de que es puguin sentir lliurement de que són d'aquí, de la seva manera, i a poder anar, a tenir la llibertat d'abraçar el seu ritme o la seva manera, doncs el que és la pròpia realitat que t'acull, no? I ja que ho dèiem vos abans, doncs ara els instituts, que el que deies tu, no? De que el fet de que ser una mica exòtic et conformar una identitat, ara hi ha molts llocs que no és ser exòtic, o sigui, al revés, és la norma que hi és, però entra en contradicció perquè és una identitat que d'alguna manera té un estigma, no? Té aquesta pertinença, doncs, als marroquins, no? O l'altre, no? I de cop i volta no són ni d'aquí ni d'allà, perquè ja són gent que ha nascut aquí, no? I és aquest desarraigo, no? aquesta pèrdua, no? Aquesta anòmia de no saber qui ets o quin és el teu rol en el món, no? Que és algú que d'alguna manera t'aboca, doncs, a estar perdut, no? I això ens porta una mica a parlar del tema de la bogeria que vam parlar, no? I aquesta necessitat de trobar espais com la boxa o com l'esport o com, no? El valor que tenen aquestes activitats en conformar aquestes identitats i donar oportunitats a les persones a construir-se en relació amb altres, amb iguals o amb diferents, no? I és una cosa important. I en el tema d'educació, que em fa pensar una mica, és una mica ho lligaré una mica amb el tema de les vagues que estem fent, no? I amb aquestes crisis que tenim amb els nostres jefes, no? El departament, que ens vol fer colar com un sistema que és el sistema de la inclusió, no? D'alguna manera que s'inclou a totes les persones, perquè és per l'hora que tu incloure qualsevol persona en un grup, doncs és algo positiu per aquella persona, perquè sent forma part del grup, no? Però això s'amaga una manera de no posar prou recursos, perquè hi ha persones que no tenen, doncs, això, les mateixes circumstàncies, necessiten una atenció diferent, necessiten, doncs, equilibrar certes coses, i que si tu no poses els recursos, doncs d'alguna manera no podràs construir aquesta identitat amb els altres, no? Perquè està clar que compartiràs un espai, però després d'aquest espai, aquestes persones, moltes, sense maldat ni res, no voldran incloure't a tu a altres llocs més enllà d'això, no? O sigui, a la classe sí que s'acostumaran, però després aquesta inclusió, aquesta pertenença es deixa d'existir. No? I això em portava una mica en aquest punt de dir

0: ser les, no? Pot ser els grups, o sigui, els mateixos grups d'amics podem tenir una crisi d'identitat, un grup d'amics. Els guarros dels chefs tenim una crisi d'identitat.
1: Un grup d'amics.
0: Perquè ja no et veus, perquè et deixes de veure, no? Qui som ara? Com ens hem de... No?
1: O fins i tot la societat en general, que és no? O sigui, el mantra, no, aplicar... que s'està dient. Hi ha una crisi en la societat, que
0: sí, sí,
1: aquesta hi ha la...
0: crisi social, tot el però món, no? És d'identitat o què és, no?
2: Sí, això, la primera part del que comentaves, això de la boxa, em sembla molt interessant, perquè, per exemple, aquí en el barri, doncs convivim amb la comunitat gitana romanesa i, clar, o sigui, és un xoc cultural bastant fort, no?, entre la gent d'aquí, i una cosa que ens ha permet com teixir molt de teixit veïnal i
0: vincular-vos
2: i vincular-nos, i també pues, sí, ha sigut pues, les classes de boxa que es fan aquí a l'Obert els dijous aquí a la plaça Farigola, i també per exemple el Manel, que ja vam portar un dia aquí, que fa les classes de boxa a gent
0: com... Toxicòmens, no?
2: Sí, ho anava a dir exionquis, però mira, toxicòmens, perfecte.
1: Les etiquetes.
2: També els hi donen també pues, un espai, no, de... Sí, jo crec que això és com... I a través d'un esport és com algo molt, molt sa i molt, molt guai.
0: Com la comunitat pot resoldre les crisis d'identitat, no? O sigui, sí. Com el suport mutu, no?
2: Sí,
0: en els moments que et sents perdut, doncs és un refugi, no? Que també es pot passar que les sectes i aquestes coses, doncs moltes vegades són elements que han crescut, o la religió ha crescut en el moment en què la gent, per això, es fa preguntes i té crisis d'identitat.
2: Sí.
0: No?
2: 100%. Ostres, recomano-vos molt la sèrie també del Palmar de Troia. Que brutal, o sigui, l'heu de mirar. És una minissèrie super heavy sobre la secta aquesta del Palmar de Troia, i es veu molt bé això, no? Sectes destructives aquestes que, clar, agafen com adepte gent que està en el seu pitjor moment de crisi d'identitat i de no saber què volen a la vida, ni què fer, ni qui són, ni res, i són com víctimes perfectes, no? I us la recomano molt, està molt bé.
1: Doncs si us sembla, posem una següent cançó, seguint donant voltes al tema, per després...
0: I anem tancant el programa.
1: Amb la darrera col·laboració, no?
0: Sí, la nostra crisi d'identitat passa en que hem de fer un podcast més curt que el que fem normalment, no? Menos és més?
1: Total. Va, doncs escoltarem, si abans... Hem escoltat Loser, ara escoltarem Perdido, més cançons més de proximitat. Repetim amb el Lalo López, un veí del barri, exmembre de Chocadelia Internacional i la Fundació Toni Manero, i que just pues, el nou tema single que ha tret, doncs res, ara fa pocs dies, pues, té moltíssima a veure amb tot el que hem xerrat, o sigui que ha caído del cielo.

0: I bé, per anar acabant el programa, avui hem parlat d'aquestes coses a la nostra producció WhatsAppil que fem a les Valquíries. Va sortir aquesta pregunta, no? Doncs a veure si ja que abans no sabíem a qui preguntar també àudios, tot i que al final hi ha hagut uns àudios molt guapos, no? Doncs vam dir, per què no li preguntem a la IA, no? Alguna cosa. I bé, doncs ara tot seguit, per anar acabant, abans d'entrar al Valhalla, doncs us posarem una petita pregunta, una petita reflexió que li hem demanat a la IA, a una IA, qualsevol, no cal dir la marca, perquè tenen marca, ni el to de veu que li donen, doncs què en penses sobre les crisis d'identitat, no?
1: I abans d'escoltar-la jo volia comentar breument una notícia que de fa poques setmanes vaig veure al diari i té a veure amb això i alhora pues, amb les identitats que ara remouen perquè o sigui, no hem utilitzat la IA en aquest programa per casualitat, precisament està removent moltes coses, el seu ús, el debat sobre ella en molts nivells, però alguns tenen a veure amb precisament preguntes que ens hem fet avui aquí de qui som, qui volem ser, qui no volem ser com a societat, com a individus, col·lectivament a tots arreu on es debat quin ús es fa, ja no si s'usarà, perquè es dona per fer que tothom l'usarà, sinó quin ús, sigui a la feina, sigui en col·lectius, en un sector, el que sigui. Llavors, no, hi ha llocs on bueno, i evidentment això s'ha ideologitzat i en aquests moments de polarització, com deies, pues, evident, certs governs ultraliberals o de... Bueno, com se li diu l'anarcocapitalisme pues s'abandera, no? amb aquest tema. Llavors, en el cas d'Argentina, aquest piròman que és el Milei pues va fa poc anunciar que es crea una nova forma jurídica que són societats no humanes, societats vull dir empreses, perdó, empreses no humanes, són societats amb personalitat jurídica però no a ningú darrere, basades i formades per IA només. I és de moment el primer país al món on accepta això legalment, o sigui, dotar-li de naturalesa jurídica, amb tot el que això després pot implicar i que segurament hi haurà altres països que seguiran aquestes passes, no? Passes, i aquí estem parlant en l'àmbit empresarial, però que evidentment es pot ja donar en tots, no? I bueno, pues, evidentment dinamita una miqueta això, no? Qui tens davant o on treballes i fins i tot a qui li demanes, com es diu això, pues, li demanes responsabilitats, les societats, les empreses, van lligades en general a coses com la responsabilitat legal o econòmica, quan ja no hi ha un home darrere, bueno. Coses que, mira, sortien a la peli de Her, aquella que es va anticipar al temps, com tantes altres de la ciència-ficció, no?
0: I ens parlava d'això, la relació que pots tenir, no?, en aquesta pèrdua també d'identitat o de capacitat de relacionar-nos amb altres humans, no? Mm-hmm. Saber qui som i tot, doncs, com aquests programes informàtics que no deixen de ser-ho, doncs et poden respondre moltes coses i és divertit, no? I al final és un tipus de missatge més que, doncs, com els llibres que et marquen o com les pel·lis, el que sigui, doncs és una cosa més que li pots fer. Ara, doncs has d'entrenar-les molt bé aquestes, no? Perquè acabin tinguent una mica de més de profunditat, ja veureu, o sigui, la reflexió. És bàsica, però bueno, sempre és... Està prou ben construïda, al·lucines, no? Aquestes sí, coses. Sí, sí.
1: I li has dotat d'identitat? La bategem vaiquíricament o no?
0: No, això ens ho podem plantejar de cara a la nova temporada, si realment bueno. Podem tenir un moment de trobar-nos en el Valhalla i reflexionar sobre qui som, no? Perquè a vegades ens estem una mica perduts, també.
1: Total.
0: Doncs vinga, va, sentim a EMB, no, com no sé, Juniper es diu aquest. La veu es diu Juniper o Juniper. Però bueno, va. I després fem entrar al Valhalla, no?
1: Fem algunes recomanacions i endim Valhalla i ens acomiadarem.
0: Pues vinga.
2: Les crisis d'identitat no són necessàriament un senyal que ens haguem perdut. Sovint són la prova que estem canviant. Durant molt de temps construïm una idea de qui som a partir de les nostres experiències, dels rols que ocupem i de les expectatives dels altres. Però arriba un moment en què alguna cosa deixa d'encaixar. Una pèrdua, un èxit inesperat, un canvi de feina, una relació que s'acaba o simplement el pas del temps. És aleshores quan apareix la pregunta més incòmoda i alhora més humana. Qui sóc ara? Una crisi d'identitat és un espai d'incertesa. I la incertesa fa por perquè ens obliga a deixar anar les respostes fàcils abans de descobrir-ne de noves. Tanmateix, és precisament en aquest espai on neix el creixement. Quan les certeses es trenquen, tenim l'oportunitat de revisar quines parts de nosaltres eren autèntiques i quines només responien a la necessitat d'agradar, de pertànyer o de complir unes expectatives. No sempre cal trobar una resposta immediata. Hi ha preguntes que no demanen ser resoltes, sinó evitades. Acceptar que la identitat no és una fotografia fixa, sinó un procés viu, ens permet viure amb més llibertat. Som una història que s'escriu cada dia, no un llibre acabat. Potser la maduresa no consisteix a saber exactament qui som, sinó a tenir el coratge de continuar descobrint-nos. Les crisis d'identitat, per doloroses que siguin, ens recorden que encara som capaços de transformar-nos. I mentre hi hagi transformació, hi ha vida, esperança i la possibilitat de construir una versió més honesta de nosaltres mateixos. Espero que aquesta reflexió sigui útil. Si la vols, amb un to més filosòfic,
0: bé, ja està,
2: més poètic o amb una perspectiva...
0: Però, ja està, d'acord.
1: Bueno, però està... Bueno, és curiós. Anem construint així relats molta gent. No ens enganyem. Bueno, doncs per anar tancant, abans de fer-lo d'entrar al Valhalla, fem també algunes recomanacions. Jo n'he anat llançant algunes, igual que ho ha fet Gilda. Jo, en un àmbit molt concret que pot vincular-se al tema de la identitat o el sentiment de pertinença, doncs volia comentar només dos. Una pel·li i una publicació. La publicació. Les dues tenen a veure... més aviat entorn potser el reconeixement que es pren dels altres o la construcció d'imatge de la imatge, sobretot en això darrer, bueno, recomanar-vos, no sé si ho havíem fet fins ara i si no ho hem fet malament, us ho hauríem de recomanar sempre, que són els quaderns que treu la gent d'Opcions, aquesta cooperativa que reflexiona sobre el consum en un sentit molt ampli, i el darrer quadern, el número 70, el de primavera-estiu, és super recomanable i es diu El consum arriba als brincles, consumisme al cos, a l'amor i a les relacions. Llavors, parla sobre com es construeixen els vincles i en la societat actual. Hi ha entrevistes molt recomanables com la d'una companya nostra que ha col·laborat aquí a Valquíries i a programes nostres a Contralanda com és la Sandra Bravo, però en certa reflexió entorn al tema de la cosificació o la força, el poder de les xarxes i de la imatge, en certa manera pues, reflexiona sobre coses que hem dit avui, sobre aquesta construcció d'identitats a vegades una mica en sèrie o estàndards i bueno, em sembla com molt recomanable. I després la pel·li, una que hem vist aquests dies, quasi que pensant, preparant-me per aquest programa, és la de Sick of Myself, malalt de mi mateix, una pel·li noruega que, bueno, podria ser pràcticament de terror. Jo no sé si la van presentar a Sitges, però no ho és. I parla de com portat a l'extrem pues, a la protagonista buscant aquest reconeixement en els altres, perquè construeix la seva identitat només en el cas que li fan o el com li presten atenció, es fa mal a ella mateixa. Potser una reflexió que a vegades molts hem fet, per cridar l'atenció i ser com reconeguda. Qui no ha pensat, per exemple, a vegades amb això, no? En tenir un accident o com parlaran d'ell al seu funeral, no?
0: Sí.
1: Va per aquí.
0: Bueno, i la canalla és per les autolesions, no?
1: Total.
0: És una cosa que ha crescut molt. Molt bé, doncs jo també vull fer una recomanació i no sé si em permetreu ficar una última cançó o què per acabar.
1: Clar,
0: que és un disco que jo en moments d'aquesta crisi personal en el passat, de la joventut, no? Buscar qui eres i tal, doncs és un dels discos que jo diria que més em va marcar, perquè totes les cançons parlen del tema, com si diguéssim, i és el disco de les Bee Violet, En este mundo, que el recordo molt en moment de pèrdues o en moment de fer-te moltes preguntes i de buscar reforçar-te, no? I és un disco que em va reforçar molt en això, en el quin pensament generes, no? Per relacionar-te en aquest món, no? I posarem al final de tot una cançó que es diu Acumules, si us sembla bé.
1: Sí.
0: Venga. Entra al Valhalla el disco de Bee Violet i després entra al Valhalla tota aquesta xavaleria que també han de viure en aquests dos diferents mons i han de construir la identitat o això amb tantes dificultats per estar, no saber d'on són ni on van a parar, no?
3: Sí, per mi, a veure què puc fer entrar al Valhalla. Moltes coses avui, perquè hem parlat de moltes coses diferents, però jo podria fer entrar, per exemple, a les ràdios lliures, Vallcarca, La Criança, una mica com no, el que vaig notant que va conformant la meva identitat.
1: Molt bé. I a tu mateixa. I a, per tant,
3: i a mi mateixa, vale, jo.
1: Que són molt astuts. No?
3: I, sí.
0: I us fem una petició, si esteu escoltant això, un moment, eh? Que ja que fem una pausa de temporada, doncs proposeu-nos temes per l'any que ve, perquè tenim temps d'agafar-ho, de compartir-ho i d'escollir-los, no? I de pensar o organitzar-los i col·locar-los.
1: Bueno, perquè clar, construir la identitat vaikírica fem entre totes.
0: Yeah.
1: Pues jo entraria al Vaiharja, molt, mira, molt breu, en la línia de que abans parlaves dels losers, pues jo reivindicar i fer-los entrar els antiherois, antiheroïnes, que contracorrent i pues, construeixen identitats a vegades bueno, divergents i que no estan a la paix.
3: Molt bé, doncs bon estiu.
0: Yeah.
3: I salut i vaikiries.
0: Salut i vaikiries.
1: Sí, i recomanar-vos una cosa que podem anar construint és també identitat de barri a l'estiu. Pues,
0: tot el que viu.
1: Aprofiteu les festes de barri, el temps que durin. Jo no sé si això de fer festes d'estiu al carrer en ple...
0: canícula.
1: La canícula té molt recorregut i s'haurà de reformular.
0: Sempre han sigut bastant infernals. O sigui,
1: sí, però crec que cada any més.
0: Comencen a les 8 o les 9 del vespre i ja està. I ordenes la... La festa major és per això, és per viure de nit.
1: Totalment.
0: I dormir de dia, borratxo, perquè si no, no pots dormir de dia.
1: Doncs...
0: Està ben torrat.
1: Quan segurament aquest àudio i aquest podcast es pengi, pues estaran acabant-se o no sé, les del barri del Raval tan vinculat a la identitat especialment dels que van fer l'Assemblea Majares.
0: O les de Gràcia.
1: O les de Gràcia i moltes altres en què ens hem construït com a joves i com a adultes i adúlteres i ja quan tornem segurament hauran passat les del barri que ens acull. La República de Vallharja, el barri de Vallcarca, on està Can Carol, que també programa. I llavors, com que no farem programa abans, animar-vos a participar-hi activament i si no, com a mínim, a assistir-hi.
0: Perquè deus fer programa de festes majors, però ja el vam fer.
1: No, no m'ha arribat a fer mai. No potser serà... Mai, però bueno, ja ho veurem.
0: Ja veurem. Vinga. Salut i vaikiries.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: de forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
1: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de ventajas e inconvenientes. Los vecinos necesitamos vivir con un nivel de decibelios que no superen todos los días y a todas horas niveles nocivos para la salud y, en consecuencia, para poder llevar a término una vida normal. No pedimos más.
0: Prou soroll, silenci, el soroll mata. Xarxa veïnal del Raval, comissió del soroll.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

0: Gràcies, Sílvia. Vinga, a recuperar-se.
1: La passió i la de la emissió. Ràdio Nicosia, 91.4, sí. Contrabanda FM.